0: A continuació us oferim la repetició del programa Quet i Jugues.
1: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Quet i Jugues amb Santi Ovalle. Esports i filigranes fins a les dues a SER Catalunya.

0: i 6 del matí. Bona diada de Catalunya a tothom. Que... Home, Pau!
1: Què passa? Visca Catalunya!
0: Com estàs?
1: Bon dia, Catalunya!
0: Ui, que solemne, tot això.
1: Feliç diada!
0: Feliç, sí.
1: En primer lloc, catalans, demanar disculpes per haver guanyat el Mundial. Ja sabeu que no ens podem negar a jugar a sou de nacions opressores, perquè si no ens podem fotre en un merder, perquè molt a la Valo l'hagué preses, perquè no va jugar amb Espanya, però si no l'hagué hagués estat una mica més bo que en Jesús Navas, ara mateix seria una llegenda espanyola. I sortiria tots els documentals amb la música de l'Alice en el País de les Meravilles.
0: Sí.
1: Per tant, primer de tot, demanar disculpes per haver guanyat un Mundial. Sóc un bon futbolista. Què voleu que faci? Quin remei? Catalans, us adreço aquestes paraules per recordar-vos que avui és un dia molt important, perquè només queda un mes i un dia pel Dia de la Hispanitat. No, perdó. Que és broma, home.
0: T'ha tocat de prop, això, el Mundial,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Però vull dir que és un dia molt important. Gaudiu-lo perquè cauen divendres i així Catalunya us pot brindar un cap de setmana llarg per la costa catalana.
0: Això sempre.
1: Crec que és un dia que podríem fer una gigafoto seguint el camí de ronda.
0: Sí,
1: per exemple.
0: Ple de cotxes.
1: I segon, és important perquè per fi els catalans i culers podem celebrar un 11S sense en Torres. Segon. Tercer, d'aquesta manera també les criatures acaben de començar el col·le i ja poden tenir el seu primer cap de setmana 3 dies només començar. I jo que amb prou feines acabo de ser la set de fer la cele, puc valorar-ho. Ara bé, si jo alguna cosa he de fer, és l'FP de fusta, moble i suro.
0: Això, no els orígens són importants.
1: No perquè vulgui ser fuster, sinó perquè en el món del futbol està tan ple de taps de suro que de jugadors que semblen mobles i de gent que té poca fusta al cap, que ja sabeu, millor està preparat. Visca Catalunya!
2: Lliure.
1: I ja diré lliure quan em pugui retirar.

0: i 8 del migdia. Ivan San Antonio, què tal? Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Bona diada.
1: Bona diada. Tot. Visca Catalunya.
0: Vols escoltar la porta?
1: Sí, esclar. Sempre.
0: Doncs som-hi. Anem a escoltar el president del Barça, que ha parlat avui a l'ofrena floral a Rafael de Casanovas.
2: I, bueno, primer, bona diada a tots.
3: Bona
2: diada. Jo crec que hem de tocar de peus a terra, que això només ha fet que començar. Esperem que segueixi així. Ja. Però la veritat és que... Ho estan fent molt bé, ho estan fent molt bé, un gran nivell, un gran compromís. A més, allò que deien de que per guanyar enguany s'ha de córrer, s'ha de jugar amb intensitat, i ho fem. I això mostra el compromís que tenen els jugadors amb l'equip i amb el club.
4: Es evident. Con 19 años diciendo, si no se corre, no se gana. Increíble.
2: Me refería un poco a esto también, ¿no? Porque tiene una... Tiene una madurez para la edad que tiene Lamin, que es genial. Y la frase es muy ilustrativa de lo que tiene que hacer este equipo esta temporada. Tiene que estar en tensión, con intensidad, con compromiso, sin relajarse y trabajar a tope para ir a por todas.
5: ¿Usted se esperaba este inicio?
6: La Champions, ¿no? Con este nivel.
2: Sí, claro que me lo esperaba, porque tenemos configurado una plantilla muy competitiva que está pues muy... Muy compensada, y además lo que sí que hemos hecho, y creo que se ha hecho muy bien por parte de Deco y todo su equipo, ha sido el que todo el mundo tiene que estar muy atento, porque hay mucha calidad en la plantilla, y tenemos dos equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien. Por lo tanto, todos tienen que estar muy alerta y muy, muy comprometidos y en tensión, teniendo presente que somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos fijado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions, y pensando siempre en el espíritu de equipo, que es lo que tienen que hacer, y ello nos llevará seguro a ganar títulos.
7: Ya hay ilusión por la Champions,
2: sí.
7: Y con la final en Madrid. Encima la final en Madrid, ¿eh?
2: Tenemos una especial ilusión por la Champions y vamos a trabajar duro para intentar ganarla.
0: Gracias. Aquestes són les paraules del president del Barça avui, mentre feia aquesta ofrena floral característica típica de la Diada Nacional de Catalunya. A l'ofrena ha estat l'Asier Chaves. Asier, bon dia. No et sento, Asier. Què tal? Bon dia.
8: Hola, Santi, ara?
0: Ara sí. Bon dia, com ha anat l'ofrena?
8: Doncs molt bé. El Barça ha estat representat amb una delegació àmplia, encapçalada pel president Laporta, amb els vicepresidents Rafa Juste i Elena Fort, que han estat els principals representants institucionals del club. Per la part esportiva hi ha anat Fermín López, també Patri Jarro, acompanyada de Pere Romeu, i representants de totes les seccions professionals, com Audi Norris, Didac Plana o Ignacio Labart, a més de representants del futbol formatiu, alguns jugadors del Barça Genuine i de l'agrupació de veterans. Tots plegats han disposat l'ofrena floral del Barça als peus del monument, just després de cantar els segadors, i aquí ha arribat una de les imatges del matí, perquè un Laporta entregadíssim ha acabat l'himne cridant a ple pulmó «Visca el Barça i visca Catalunya». Després de dipositar l'ofrena, Laporta ha reivindicat també les arrels catalanes del club, el seu compromís amb la llengua, la cultura, les llibertats de Catalunya, per tant, una representació molt transversal del Barça, des de la Junta fins als esportistes. I deixa'm dir-te, Santi, que també ha fet la seva ofrena a l'Espanyol, encapçalat per Alan Peix i per Joan Capdevila, amb Javi Puado com a representant esportiu, i la penya amb el president Juan Morales al capdavant, acompanyat, entre d'altres, del director esportiu Jordi Martí.
0: Les principals institucions del país que fan aquesta ofrena, i el Barça amb Fermín com a representant i banda de la plantilla a la Diada, a mi no em sorprèn, perquè ho hem vist molt, però més Fermins i menys papanates al voltant del món del futbol, perquè és l'exemple clar d'entendre el que és el Barça i el que ha de ser Catalunya.
1: Sí. Bueno, o sigui, jo crec que Fermín és una persona intel·ligent. Llavors, quan una persona és intel·ligent i viu en una terra a la qual no és la seva natal, doncs entén a la gent que es troba. I en aquest cas, havent crescut a la Masia, havent après el català, que el parla, i el parla molt bé, i tenint, sobretot, jo crec que també és molt important, una família que
0: humil.
1: No és que sigui humil, o sigui, una família absolutament normal, classe mitjana i tal, simplement que no... O sigui, és que no m'agradaria posar-me aquí en un jardí, però respon a molta part també, perquè a vegades des de Catalunya ens queixem, i amb molta raó, de la catalanofòbia, però també existeix una part a Espanya que no té res de catalanofòbia.
0: Bueno, jo diria que la majoria.
1: No sé si la majoria, no ho sé comptabilitzar, però al final crec que és una mostra de normalitat. Mm-hmm. O sigui, sí. Sembla excepcional, sí. Perquè dius, bueno, algú que ve d'Andalusia, que creix aquí i que parla el català i que no només el parla, sinó que s'identifica amb la llengua del país que l'ha acollit i que s'identifica amb el país que l'ha acollit i amb els valors que fundacionals del Barça, que és el catalanisme. Llavors, és excepcional, sí, perquè no ho trobem sempre, però això hauria de ser la normalitat.
0: La normalitat. Són les... queda un minut per... Bueno, menys d'un minut, 15 segons, per un quart d'una del migdia. Ara parlem del Barça i parlem d'una frase que t'he llegit avui a l'Esport, ara la reproduiré, m'ha semblat magnífica. Però abans repassem la resta de l'actualitat i el que ens ha deixat, el que ens deixa al matí a nivell informatiu.
3: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: I avui ho fem amb Pau Cobercí.
5: Sí, hola.
0: Pau.
5: Faig els títols, jo els títols.
0: Jo faig els títols i tu
5: sí, llegeixes. Home.
0: Sí, home.
5: Fuig més feina.
0: Bueno, clar, però és així.
5: Bueno, va.
0: Aquesta nit s'obre la cinquena jornada de Lliga al Sánchez Pizjuán.
5: El Sevilla rep el València a les 9 del vespre amb els andalusos setens amb 7 punts. El València arriba a cué, encara que sense cap victòria. Un punt de 12, només un gol marcat i 9 d'encaixats, eh, de Rodri?
0: Avui coneixerem el segon finalista de la Lliga Catalana de Bàsquet.
5: Primer a dos quarts de 7 s'enfrontaran el Girona i la Penya, ja sense res en joc. I ja a les 9 el Barça i Quizanàs Manresa, que és Quizanàs Manresa és de l'equip, diguéssim, sí. Sencer, que ja no és Baxi. Buscaran a Tarragona classificar-se per la final després que els blaugranes superessin ahir l'Andorra per 88-84. Són molts gols, això.
0: Sí.
5: Carai, esgota, no? Vull dir, el guanyador s'enfrontarà diumenge a l'Ilerna Lleida, que ja té assegurada la plaça a la final després de guanyar ahir el Girona.
0: És la teva competició preferida, de Lliga Catalana de Bàsquet?
5: Sí, està bé, tant de bo.
0: Molt bé.
5: A més, hi ha molts gols, està bé.
0: En tenis aquesta nit es decideixen els dos finalistes masculins del US Open.
5: A les Alexander Zverev, aquí algú m'ha escrit.
0: No, Pau,
5: algú ha escrit,
0: Alexander Zverev.
5: No. A les, tal, ningú ha posat l'hora, Alexander Zverev s'enfronta a Karen Khachanov. I a la una de la matinada, duel nord-americà entre Frances Tiafoe i Ben Shelton.
0: Ai, aquesta. La Fórmula 1 estrena avui nou circuit a Madrid.
5: Hosti, ja ens ho coneixem, això. Connectem amb Francesc Rosés.
9: Primer dia d'activitat a Madrid, el nou circuit de 5 quilòmetres i 416 metres i 22 revolts.
0: Mirolles.
9: 22 possibles mirolles. Primer, lliures a dos quarts de dues, i segon, lliures a les 5. Madrid torna a acollir un gran premi de Fórmula 1 més de 40 anys després de l'última cursa al Jarama.
0: I Francesc, a la Vuelta, després de la contrarrellotge, avui torna a la muntanya i torna a la batalla per la General.
5: Enric Mas continua
0: el
5: líder.
0: Pau.
5: Sí, home, al final ell és el carregat de Fórmula 1. Enric Mas continua líder, però Primoz Roglic li va retallar ahir 33 segons i ja és només a 1 minut i 37 segons. Encara són molts, nano. Avui, etapa de 210 quilòmetres entre Vélez, Màlaga i Peñas Blanques a Estepona. No pot ser més espanyola l'etapa d'avui. En final en altura i... que a mi m'agrada més... Bueno, igual. I una nova oportunitat perquè Roglic posi a prova el mallot vermell.
0: Què no vas a dir?
5: Res.
0: Que a tu t'agrada? No.
5: Res.
0: M'ha agradat això que Pau Cobercí... Podries quedar com presentar el programa, avui, que és la diada, no?
5: Sí, com vegis. Pots fer de flaqui.
0: Pots fer de flaqui,
5: vale.
0: Si vols.
5: Vinga.
0: Vinga. 12 i 18.
3: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
3: @que t'hi jugues.
0: Núria, què tal? Bon dia. Núria,
11: què tal, Santi Ovalle? Bon dia.
0: Tot bé?
11: Tot bé.
0: Sí, m'agrada.
11: Aquí estem. Jo només vinc a dir que YouTube han reclamat que el nostre Vinícius desitgi una bona diada de Catalunya a tots els catalans.
12: Claro, no, pues feliz día de todo el mundo, y todos los gilipollas que celebran la derrota. No se puede celebrar que has perdido, gilipollas, para segunda. Es por eso no somos un país, porque celebra la perder, es perder. Claro, y fueron las tropas de Felipe V a hacer ¡ta! A Cataluña.
11: Doncs estaran contents,
0: És un bon resum.
11: Sí.
0: És un bon resum.
1: No celebrem, no celebrem la derrota. Celebrem la resistència.
12: Sí, tu ves celebrando resistència. Mira com recite ahí, 300 y pico años después.
1: Encara estem aquí, d'en peus.
12: Ahí estás tú, d'en peus. Tú a por la pena. Y
11: dit això, Santi, estem en directe a YouTube, a Twitter i al Facebook del Queti Jugues i la gent ja té ganes que arribi diumenge per veure aquest partit del Barça contra el Llevant, perquè diuen que feia anys que no veien un Barça començant la temporada amb un nivell tan alt com aquest any.
8: I mira, una nota de veu que hem rebut a 206-32-72-11, com és el cas de l'Abel.
13: Bon dia, Queti Jugues. Tu dels horaris de les partits de futbol... El Barça és un puto cachondeo. Tornem a jugar diumenge a les 4:15 de la tarda. Però què és això? A ple calor, a patir un altre cop, i els altres tots juguen a les 9. El Atlètic de Madrid a les 9, el Betis Villarreal a les 9, el Madrid a les 9. Què, ens prenen el pèl o què està passant? No hi ha ningú que li pugui parar els peus a aquesta gent des del Barça. Cago en la puta mare que els ha parit.
0: Bueno, sí, sí. 29 graus diumenge de màxima valència a l'hora del partit, jo també. A l'hora del partit. Bueno, jo el Albermo.
1: També.
0: A l'hora del partit estarem a 29, però tot i així
8: estem tan a tope, igual juga a favor nostre i tot això.
0: El què?
8: Que estem tan bé físicament.
0: Ah, això sí.
8: No se sap. Ja ho veurem.
1: Bueno, els dos equips juguen amb 29 graus i a la mateixa hora.
8: Però que nosaltres estem tan forts físicament que igual això ens va bé, que hi hagi un factor que va tirant enrere un equip.
0: El quiosc, va.
14: El quiosc del Marcos.
0: Marcos López, bon dia.
15: Bon dia, Santi, Pau, Ivan i companyia.
0: ¿A dónde nos llevas hoy?
15: A Italia, a Italia. Fábula Como domina la portada de la Gacheta, explicando el triunfo histórico en su debut en la Champions ayer con el 4-1 al Leipzig. Menos mal, se lee en la portada del Corriere del Sport, menos mal que está Cesc Fàbregas. Como show, es el titular de la crónica que lleva la firma de Pierfrancesco Archetti. Cesc Fàbregas encanta por un estreno europeo solemne que regala la única victoria italiana en esta primera jornada. Y en el 1-1 de la Gacheta, en el análisis individual, se le da un 8 a Cesc, indicando que su escuadra juega el balón como pocas de las grandes saben hacerlo. El juego ha sido construido con elementos que se adaptan a su estilo, pero él ha añadido trabajo y movimientos codificados. Y en la editorial del diario, Stefania Gresti no tiene dudas. Enamorado del cómo, porque juega un gran fútbol y porque está lleno de jóvenes maravillosos y porque es la expresión de una pequeña ciudad que ya está en Europa.
0: Marcos, mira, te voy a leer una frase de un diario, es del Sport, en este caso, de Iván San Antonio. A ver si en la Gazzetta, en l'Equip, al Washington Post, al Miami Herald, al The Guardian... A veure si trobem una frase com aquesta.
1: Ara és l'hora d'enfotre-se'n del
0: San Antonio. No, m'ha encantat la frase. I vull que la desenvolupis. El Barça es una obra de arte implacable y emocionante. Una oda al movimiento... i al futurisme.
1: Bueno, però li estàs preguntant al Marcos, no?
0: No, t'he preguntat que desenvolupis a tu.
15: Que... No, desenvolupa tu i jo escolto.
1: Bueno, això ja ho vaig escriure ahir. Llavors ja...
0: Però s'ha publicat avui.
1: No, home, vull dir que... No sé, a mi m'emociona veure el Barça. M'emociona i intento mentalment descriure'l per després poder-ho escriure sobre negre sobre blanc. No ho sé, o sigui, no sé si és bona o dolenta la frase, però si el futbol, que jo crec que fet de certa manera, o jugat de certa manera, és art, jo, per exemple, veure jugar a Messi, per mi jo crec que és art, el que està fent el Barça de Guardiola, partits com el de la final de Wembley el 2011 contra el United, per mi allò era tan maco de veure que m'emocionava com ho pot fer, no ho sé, una molt bona cançó o un quadre o tal. I per mi el que està fent el Barça en aquest inici de Lliga s'acosta molt a una obra artística.
0: És que Marcos i Ivan, ha passat a la història el Barça Cruyff, ha passat a la història el Barça Rijkaard, el Barça del Pep, segurament el del Luis Enrique també pel Trident, no? Era més el Barça del Trident.
1: Sí, però per mi era una altra cosa.
0: Sí, però vull dir, però que sense guanyar la Champions, que esperem que el Barça ho aconsegueixi aquest any, però estem ja amb un Barça d'autor, que és el Barça de Flick. Sí, aquest sí. Barça passarà a la història com un dels millors Barças de la història i té el segell inconfundible de Hansi Flick.
1: Hi ha una cosa del futbol que és implacable, com el futbol del Barça, que són els títols. Mm. O sigui, al final, tu pots disfrutar el camí, passar-t'ho molt bé durant moltes setmanes, però et diran si tot això ha estat bé o no pels títols. No és allò del Madrid, eh? O sigui, no és el fet de dir, no, guanyar és el camí. O sigui, no, el camí no pot ser guanyar, perquè guanyar només es guanya al final. Però sí que és cert que per passar la història, el Barça de Flick, jo crec que necessitarà una Champions. Si el Barça de Flick aconsegueix una Champions, crec que sí que podem posar-lo al nivell ja de... No sé si al nivell, però com a mínim...
0: Un dels grans Barças
1: de la història, exacte.
15: Para mí ya está en la historia. Para mí ya está en la historia porque no hay mayor página para entrar en la historia que colarte en la memoria de la gente. O sea, que la gente tenga la sensación de que está disfrutando de algo único, de algo irrepetible, es lo que está viviendo en estos 3 años, o 2 años y 2 meses, con Hansi Flick. Tú puedes, evidentemente, refrendarlo con la Champions, pero la transformación, que para mí ha sido prodigiosa en un tiempo récord, de un entrenador anónimo, absolutamente, digo anónimo, en el universo Barça.
0: Sí, sí, entendemos.
15: Absolutamente descontaminado de lo que era la esencia del juego del Barça, que lo ha modernizado, que lo ha transformado, que lo ha llevado a un nuevo nivel, que lo emparenta mucho más con el Barça de Cruyff que con el Barça de Guardiola. A mí me parece que haya hecho historia.
16: No, muchas gracias.
0: Marcos, gracias, buena diada.
17: Hasta luego.
0: Adiós.
18: Sí que tienes razón, la verdad es que se puede hacer historia de muchas formas, pero una de ellas, por ejemplo, es cocinando.
0: Sí.
18: Como, por ejemplo, una de las casas de carne espectaculares, como es La Cabrera.
0: Sí.
18: De Gastón Ribeira, que es un
0: espectacular.
18: Trae la mejor carne argentina, en una experiencia espectacular para los amantes de la carne. Gastón Ribeira, el jefe de La Cabrera, la mejor carne de casa de carnes que, por suerte, tenemos acá en Barcelona, que re Diputación 239.
0: Aquí al costat, sí.
18: Diputación 239, para vivir la pasión y la carne y el fuego y todo. Es que de verdad que es una locura. Puede reservar por Google Maps o llamando al 93-878-3230. Repito, 93-878-3230, La Cabrera, Barcelona, ya lo saben.
0: Irem a celebrar la diada.
1: Està obert, avui,
0: segurament. Sí, no? Restaurant La Cabrera. Va, seguim endavant perquè tenim protagonista del rival del Barça.

0: Perquè el Barça juga diumenge a 4:45, es queixava l'oient de l'horari del Barça, de 9 a 4:45, contra Levante, i a València ja tenim el Nil Solà amb protagonista, Nil.
1: Doncs sí, Santi, avui molt ben acompanyats d'un futbolista capità del Levante, Roger Bruguer, futbolista gironí, que va arribar a la primera divisió amb 28 anys, però de quina manera ho ha fet? De fet, aquest any ja està lluint el braçalet com a primer capità de Levante. Roger Bruguer, què tal? Molt bon
0: dia.
2: Hola,
0: Brugui.
2: Molt bon dia. Tot bé, tot bé.
1: Setmana especial, no?, sempre que s'ha de jugar contra el Barça.
2: Sí, diferent. Bueno, especial, no sé si és la paraula. Putuda, però bueno.
0: Per què? Fa por al Barça?
2: Bueno, es veu com, pues, com el que és, no? Un gran equip, grans jugadors, a sobre estan en un molt bon moment. I, no sé, la veritat que jo he vist diversos partits i els veig molt bé. Però bueno, nosaltres també estem molt bé a casa.
1: Anava a dir que a casa victòria contra el Betis per 5-2, precisament en un partit on vas marcar un doblet. A nivell personal, després d'una temporada passada un pèl complicada, l'inici és el somiat?
2: Sí, a nivell individual sí, a nivell col·lectiu també. Hem començat bé, 3 partits fora de casa i una a casa i contra el Betis. I bueno, ja hem puntuat bé i bueno, hem de seguir en aquesta línia i la veritat que molt contents.
1: La temporada passada, amb la irrupció espectacular de Carlos Espí, l'arribada del nou míster, Levante va acabar salvant la categoria. Van ser uns mesos complicats. Això us ha ajudat a poder afrontar de manera diferent aquesta temporada?
2: Sí, el de l'any passat va ser, bueno, va ser increïble, la veritat. Vam fotre una remuntada molt, molt gran. I aquest any, pues, bueno, pues, l'objectiu és no patir tant, però bueno, sabem que haurem de lluitar, sabem que el nostre objectiu és la permanència, no ens confondrem en cap moment. I bueno, i una mica seguint el camí del míster, que la veritat que és molt bo, intentar, pues, complir aquest objectiu, no? De salvar-nos i que l'afició no hagi de patir tant com l'any passat.
0: Clar, com plantegeu la setmana? Feu alguna cosa diferent per jugar contra un dels millors equips del món o no?
2: Sí, per mi ara està clar que el Barça és, òbviament, el millor equip. Es planteja com una setmana normal. Al final s'han de buscar alguna debilitat que pugui tenir el Barça, s'ha també d'esperar una mica que no els hi entri... En plan, bueno, s'ha de tenir aquesta petita fortuna també, no? Perquè saps perfectament què et generaran, intentar que et generin el menys possible, intentar generar tu també ocasions i estar molt acertat. I bueno, sabem que és un partit que durant el 100% no ens val, sabem que haurem de donar molt més, sabem que hem de ser un equip molt, molt sòlid, un equip molt solidari, i bueno, i després que s'ajuntin altres factors, però també sabem que a casa venim de, bueno, de 6 o 7 victòries seguides i sabem que estem forts i ja et dic, anem amb respecte, no?, perquè ho mereixen, però sense cap por i a per als 3 punts.
1: És una setmana en la que s'ha conegut els 30 candidats a poder guanyar la pilota d'or, que s'ha parlat molt d'Mbappé, s'ha parlat molt de Rodri, de Lamine, evidentment, que venen a jugar aquest cap de setmana al Ciutat de València. Des de fora, i un jugador ja amb bagatge i anys com tu, com veu aquesta situació? Qui creus que realment mereix aquesta pilota d'or?
2: No ho sé, és que al final jo que els pateixo... Pues, òbviament, els veus molt, molt determinants, no? Són jugadors nivell top, al final no és casualitat que guanyin tants títols, però bueno, jo li donaria el jugador més determinant. Està clar que alguns han guanyat més títols, però bueno, jo què sé, algun d'Espanya, no?, que han guanyat el Mundial, que sobre any de Mundial, pues, han sigut els més... És el més important, el Mundial, l'any de Mundial, i bueno, a qualsevol d'Espanya li donaria, però bueno, això ja els que ho hagin de decidir ho decidiran, per mi tots ho mereixen, i ja està, tampoc és un tema que nosaltres li ho parlem molt ni li donem moltes voltes.
1: No votaràs perquè ho fan els de les seleccions, però clar, tu ja ets el capità del Levante, en aquest sentit, una responsabilitat afegida que entenc que ha de ser important per tu.
2: Sí, està clar, és el que... Sé el que representa ser capità i més d'un club com el Levante, amb tanta història, i bueno, intento fer-ho de la millor manera, representant els valors del Levante al màxim i donant-ho tot a cada partit, òbviament.
1: Ets un futbolista que segurament has tingut una carrera un pèl diferent, no? No has arribat a la primera divisió fins als 28 anys. En un món on ara el més normal és veure, o s'està convertint en normal o habitual, veure futbolistes de 17, 18 anys jugar ja sentats a primera i de la manera que ho fan. Com és? Explica'ns una mica com és el fet d'arribar tard, si hi ha moments fins i tot de desesperació, de veure lluny, i com es gestiona això.
2: Pues la veritat que jo, s'està clar que la meva carrera és una mica diferent, no? Perquè jo mai he jugat a cap cantera top, per tant no estava ni a prop durant el futbol base. Però bueno, després no, mai m'he desesperat, perquè és que sempre he tingut la gran sort de disfrutar-ho tot molt i de valorar-ho tot moltíssim. O sigui, jo jugava a segona B, ho valorava molt. Amb 17-18 anys jugava a tercera i ho valorava en aquell moment. Després, pues, bueno... Pues sí que és veritat que algun entrenador que sí que havia sigut professional em va dir que, bueno, que tenia capacitat i potencial per poder arribar, i sí que em vaig il·lusionar, però i vaig començar a treballar, pues, per aconseguir-ho, no? I bueno, a poc he anat fent saltets cada any, i com et dic, no m'he desesperat mai, perquè és que els he valorat tots molt, i bueno, per mi no havia jugat a primera fins als 28, però bueno, jugar al Levante a segona per mi ja era pues, estar a l'elit, no? I lluitar per pujar a primera, doncs, també és molt bonic. I vaig disfrutar molt dels anys de segona i estic disfrutant molt els anys de primera. Per tant, molt feliç també per la meva carrera. Crec que he lluitat molt, he currat molt, he passat moments difícils i, bueno, i al final he arribat. I per tant, també crec que a l'arribar amb 28 anys, doncs, ho valores més que potser un que arriba més jove, no? I jo, doncs, creu-me que ho valoro com el que més.
0: Bueno, clar, ets un... i capadrera del futbol, no?, que es coneix. I, de fet, m'ha dit el Nil que coneixes bé a un altre picapedrer, un altre obrer del futbol, com és Gerard Martín, que com ha arribat i com s'ha instal·lat com a titular, eh?
2: Sí, la veritat que el conec. No el conec molt, però el conec en persona i és un exemple, el Gerard. És un exemple per mi, per tots els nanos. I ja no només pels del Barça, sinó per tots els nanos, de que els somnis a vegades es compleixen, de que s'ha de tenir il·lusió i, sobretot, molt de treball darrere, fer molts esforços. I el Gerard, pues, com tu dius, ha arribat al primer equip del Barça amb treball. El seu primer any jo crec que no va ser fàcil, però està clar que a dia d'avui per mi és un jugador molt important per al Barça, perquè crec que els hi dona alguna cosa molt diferent a el que tenen, i no n'hi ha cap com ell. O sigui, és molt guanyador de duels, corregeix molt bé l'esquena. Bueno, sí. És un jugador supercomplet i a sobre en pilota ha millorat molt, o sigui que ara mateix té un nivell molt alt i és un jugador molt important per al Barça. I li desitjo el millor. Està clar que aquesta setmana no hem parlat ni parlarem, però el diumenge intentaré, pues, fotre-li canya, no?
0: Esperem que... Tingueu sort, menys diumenge vinent. Roger Bruguer, davanter del Levante, gràcies per ser el que t'hi jugues.
2: Perfecte, moltes gràcies, ojalà sigui així.
0: Gràcies al Roger Bruguer, són les 12:35 minuts. Gràcies també al Nil, davanter i capità del Levante, el que t'hi jugues dos dies abans que el conjunt blaugrana jugui i Ivan, per què no, faci el 15 de 15 en aquesta arrencada de la Lliga.
3: Bueno, el Llevant, em sembla, ha jugat 3 partits fora, sí. Només una casa, però li va fotre 5 al Betis, que no és poca cosa. I el que passa que clar, bueno, a part que des de 2019 no són capaços de guanyar el Barça, a mi se'm fa difícil pensar que ara mateix, si el Barça manté el nivell de joc que ha mostrat els últims 5 partits que portem, que tingui alguna opció. Ha de ser un accident. O sigui, i els accidents en futbol passa, i per això has de ser tan superior al rival, perquè bueno, ja ho deia Guardiola, diu, el Barça per guanyar títols ha de ser molt superior al que faci el Real Madrid.
0: Ara parlem del Madrid, que m'està escoltant ja el Javier Raez. Abans, Bermo, te l'has preparat ja al Levante de cara al que t'hi juguen Barça?
4: Sí, el tenim molt, vale. molt preparat el partit del Levante.
0: A quina hora
4: Levante
0: comenceu aquest diumenge?
4: Clar, comencem a partir de les 3, efectivament. Ens acompanyen, ja ho sabeu, com sempre, CaixaBank i Quadis Llançà, col·laboren Mont Vertical i Murprotec, i a partir de les 3, i segurament fins a 8:15, doncs una mica de Llevant-Barça, que també és un...
3: Tornem després o no?
4: Tornem al mateix moment, sí, una llàstima.
5: El cap de setmana... No, cap de setmana o entre setmana? Quan és la transmissió especial de dimecres? Dimecres contra el Racing. És la transmissió
4: dimecres,
5: del...
4: Exacte.
5: Que fem conjunta amb Catalunya Ràdio per commemorar els 50 anys en català.
3: És maco, això.
5: Futbol en català. És molt maco, sí. Molt maco.
3: Ho vaig escoltar l'altre dia i vaig pensar, bé, bona idea.
5: Javier Raez, ¿qué tal?
6: Uy,
5: no se cortó, te tengo aquí. Javier Raez, buenos días.
6: Ah, hola, que se me cortó a mí. Estoy aquí en el Bernabéu, se me cortó y he vuelto a recuperar.
5: ¿Qué haces en el Bernabéu?
6: Pues que es aquí la rueda de prensa de Mourinho.
5: ¿Y eso?
6: Porque Valdebebas está al lado del circuito donde se va
5: claro.
6: a disputar este fin de semana. Vamos, está frente a frente, vamos.
3: Y no se oye, no se oiría, ¿no?
6: Está al lado de la curva esta, ¿cómo se llama?
5: ¿Cómo se llama
6: la curva esta tan famosa del circuito del Madrid, que se llama la...
3: Pues si no lo habéis hecho nunca.
5: No sé, la verdad, no tengo ni idea.
3: Curvas famosas hay en Mónaco, creo, pero en Madrid por la Fórmula 1.
6: Y de coches menos, pero tiene un nombre...
5: La Monumental, me chivan.
6: La Monumental.
5: Ahí.
6: La Monumental.
5: ¿Vas a ir a la Fórmula 1 o...?
6: No, estoy acreditado y no es lo mío, los coches, esperamos y tengo que ir.
5: Mío tampoco, la verdad.
6: No me gusta mucho la velocidad, aunque bueno... Lo he escuchado, ¿eh? Esta mañana está muy cerquita y he escuchado hoy el ruido de los motores.
5: Rugen,
6: ¿eh? Rugen. Aunque rugen más los de la Fórmula 3.
5: ¿Ah,
6: porque
5: sí?
6: Hace 15 días, sí, bueno, aquello era ensordecedor.
5: Joder.
6: Hay cerca un campo de golf, el Olivar de la Hinojosa, y la gente que estaba jugando al golf no podía, vamos, tener dificultades para concentrarse.
5: Hombre, mucha concentración.
6: Los que íbamos al gimnasio no tenemos un problema, porque no pasa nada con el ruido, pero la gente que iba a jugar al golf lo tenía y escuchaba los coches, se oía mucho, la verdad.
5: ¿Habla a la una, Mourinho?
6: A la una, habla Mourinho.
5: Ha empezado a asomar la patita ya, ¿eh?
6: Bueno, lo del tema arbitral yo creo que es una cosa que cuando te va algo regular o mal, habla hasta Flick, ya que me cae bien Flick, pero también Flick se asomó la patita el año pasado, ¿no? Bueno, cuando te va mal, asoma la patita, pero no, de momento yo le veo muy, muy zen, muy tranquilo, no quiere líos con nadie, tampoco con el público, que para mí es el tema, ¿no? Los pitos a Vinicius, sí. Y José Mourinho le defendió, pero bueno, yo creo que de momento está muy tranquilo.
5: Bueno, es verdad que con los pitos no se quiso meter. A ver, es lógico, no se va a enemistar con el público del Bernabéu a las primeras de cambio. Pero el tema arbitral yo creo que va a ser repetitivo. Cada vez que haya un error o alguna cosa va a ser repetitivo, ¿no?
6: Sí, bueno, pero te digo que en eso, salvo el técnico del Villarreal, que estaba en el Rayo, Íñigo, y que no jamás habla de los árbitros, el resto yo creo que habló todo el mundo,
5: sí,
6: toda la vida.
5: Sí.
6: No recuerdo a ninguno que diga, yo no. Al final todo el mundo habla porque estás caliente, el VAR, a mí no me gusta el VAR, eso, o sea, el VAR este no me gusta, me gusta un VAR diferente, no que pare tanto el tiempo el partido.
3: Pensaba que era justo. Un altre tipus de bar. No, oye, però, Raed, a mi els àrbitres ara mateix m'importen poc, perquè jo crec que no estan sent... Jo crec que de moment van bastant bé a la Lliga. El que sí que veig és un canvi de paradigma

0: Jo crec que el podi de la pilota d'or hauria de ser-hi Lamine Yamal, número 1, Rodri, número 2. O sigui, que aquests dos no siguin al podi, a mi em semblaria una presa de pèl. I del tercer, pues, no sé, un doncs del mateix. París... M'encantaria que fos Cubarsí. M'encantaria,
1: no, no crec, perquè al final...
0: Està a un nivell.
1: No sí. Tinc...
0: Pau Cubarsí,
1: sí.
0: No però tinc que és el millor... O sigui, que un nano de l'Estanyol, fill de Fuster, sigui el millor central del món amb 19 anys,
2: sí.
0: Em sembla una autèntica barbaritat que no hem assimilat encara perquè li donem normalitat.
2: Sí, sí,
0: però
2: sí,
0: com
2: sí,
0: està sí, Pau Cubarsí?
2: Sí que ho hem assimilat, jo crec, i és evident. El que passa és que és central.
0: Ja. Yeah.
2: No? Però... 19 anys, bueno, és la mateixa edat que Lamine Yamal.
0: És el Lamine de la defensa, ho va definir perfecte Hansi Flick.
2: Sí,
0: el Lamine de la defensa.
2: I estaria molt bé que se'l reconegués.
0: Serà, o sigui, Premi Copa,
2: serà
0: el millor jove.
2: El Golden Boy, el Golden Boy i tal.
0: Sí. Ja va ser el millor jove al Mundial.
2: Exacte, vull dir, jo crec que ja està tenint reconeixements individuals, més enllà dels col·lectius, que tothom li reconeix. Però això de... Clar, o sigui, pensa una cosa, Lamine, Rodri i Cubarsí, són tres del Barça.
0: Bueno.
2: Això només ha passat una vegada, que sí. És el 2010,
0: no, i
2: és evident que Rodri, si el guanya, no serà pel que ha fet el Barça, però jo crec que Rodri... no estic d'acord, perquè és cert que ha sigut el millor del Mundial, reconegut oficialment per la FIFA, molt pes, però la temporada de Rodri... amb el seu club, a Manchester City, no va ser una gran temporada. Per tant,
0: ja,
2: entenc que ha de sumar tot.
0: Però l'MVP del Mundial.
2: No,
0: L'MVP del Mundial hi ha de ser.
2: Bueno,
0: perquè és
2: sí,
0: el millor futbolista de la competició
2: segon.
0: Més important
2: jo
0: del món.
2: Jo per mi segon no, perquè valoro molt...
0: Bueno, no, en el podi.
2: Valoro molt, a més enllà dels títols col·lectius, també les estadístiques individuals, perquè al final, si és un títol individual, has de valorar estadístiques individuals. O sigui, no pot ser que diguis, no, és que com que ho ha guanyat tot, llavors és millor... Però, ho dic perquè Messi, a vegades, no ho havia guanyat tot, però per mi seguia sent el millor, i havia de ser pilota d'or. I ho dic també, i encara que estigui elogiant a algú que no és del Barça, que és precisament Mbappé, jo crec que Mbappé, malgrat tot, sí té sí. Algunes opcions de ser pilotador.
0: És el màxim golejador de la història dels Mundials.
2: No,
0: amb tres Mundials.
2: I el pitxitxi de la Lliga, malgrat que el seu equip no va guanyar la Lliga, per tant...
0: Però o sigui, a la Lliga es va borrar, en el moment de la veritat. Quan,
2: tot el que vulguis.
0: En el moment on el estaven els seus companys patint, estava a un vaixell de vacances.
2: Tot el que vulguis, però... per mi, primer Lamine Yamal, i després, si hem de jugar, jo crec que em va bé.
0: Jo ficaria, mira, un top 5. Jo et faig un top 5.
2: Ara,
0: five.
2: També et dic una cosa. Ojo, Messi.
0: Jo et faig aquest top 5. Mira, Lamine Yamal, Mbappé, Rodri, Messi, Cubarsí. Aquest és el meu top 5 de la pilota d'or. En fi, 12:51. Va, anem a la recta final d'aquest Què t'hi jugues, perquè ahir vam conèixer els límits de plantilla i es confirma que el Barça està en normalitat, que està en l'1-1 i que veu el seu límit de plantilla incrementat. Albert Llimós, bon dia.
3: Bon dia, Santi. Sí, com dius, el Barça podríem dir que respira l'asfixia que suposen aquests límits que fixa la Lliga de Futbol Professional a l'hora de gastar en la plantilla, agreujats, podríem dir, a la situació econòmica del club des del Covid. S'ha rebaixat i moltíssim, sobretot gràcies a la capacitat de l'entitat de Joan Laporta de generar més ingressos i també de rebaixar les pèrdues ordinàries. Això, com deies, permet que el límit dels salaris i dels fitxatges del Barça tingui ara mateix 150 milions més que no pas al febrer, a principis de març, quan es van donar les últimes dades de la Lliga. Es passa d'aquests 432 a 582 milions. Aquest límit inclou també, ja ho hem explicat moltes vegades, el cost del filial, del planter i també de la resta de seccions. En aquest acte que va fer ahir la Lliga, a la tarda, el president Javier Tebas va voler matisar que el deute del Barça, que recordem que aquesta mateixa setmana hem sabut que ha crescut fins als 2.441 milions bruts, inclòs tota la part de l'estadi, no és un problema perquè el Barça genera moltíssims diners.
4: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? porque yo puedo deber 100.000 euros, pero ingreso 1.000 euros al mes, pues no lo voy a poder pagar nunca. En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior, y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar.
3: Javier Gómez, el director general de la patronal, ha estat encarregat d'explicar els números de la resta dels equips, també de fer les primeres explicacions i també de parlar del canvi d'escenari que ha viscut el Barça en els últims anys, que recordem que va arribar a tenir una situació molt complicada a nivell d'aquest cost salarial. La temporada 2027-28, ho hem explicat aquí al que te jugues, el Barça tornarà a Montjuïc durant uns mesos. No serà, per tant, l'escenari ideal, menys públic, però, tot i això, Gómez ha obert la porta a que el Barça pugui aguantar i mantenir-se en la regla de l'EU del fair play financer.
1: No estar en el campo terminado es peor que... O sea, estar es mejor que no estar, ¿no? Pero las cifras también han sabido adaptarse a esa situación. Las cifras de ventas de entradas en Montjuïc son muy buenas. Y luego hay otros aspectos que también ganan, ¿no? Que gastos que no tiene.
3: Les xifres del Barça queden molt lluny de les del Real Madrid, que pot invertir en la plantilla 832 milions, el que més, amb molt més marge que no pas els blaugranes.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Imos. Bones notícies pel Barça, que com a mínim, de moment, està dins la normalitat i no ha de patir per estar accedit.
2: Sí, això que hem anat venent, perquè també surt del club, que aquest any s'han fet moltíssimes més operacions de les que s'haurien d'haver fet, perquè l'any que ve es faran menys, jo no ho acabo de tenir massa clar, perquè en èpoques de vaques flaques, magres, el Barça també ha fet operacions molt importants, potser amb les palanques. Ara a les palanques, com que la normativa la van canviar perquè sí, no es poguessin fer palanques, bueno, en tot cas, el que sí que em sembla un escàndol és el tema del Madrid.
0: Sí. És un club sanejat, Ivan.
2: No,
0: és un club completament sanejat.
2: Un club sanejat de què?
0: És que ens agradarà més o menys, però té una gestió sanejada.
2: Però què vol dir una gestió
0: sanejada? Té una capacitat de 800 i pico milions.
2: La pèrdua d'adquisitiva que ha patit per no poder fer concerts és enorme. I això estava contemplat als pressupostos.
0: Pinuts comparat amb un pressupost de 1.000 i pico milions.
2: 800 i pico milions de límit salarial. Però és que, a més, tenen la llei Mbappé, que fiscalment afavoreix també que els jugadors no només vagin al Madrid, sinó a l'Atlético del Rayo. Un club sanejat, tu. Escolta, no, clar, sempre. El Madrid sempre ho té tot sanejat i ens ho hem de creure.
0: Està sanejat.
2: Està tan sanejat que ha hagut de fer un altre pelotazo urbanístic.
0: Escolta, no vull...
2: Tan sanejat que ha hagut de fer un altre pelotazo urbanístic.
0: Home, no, però això sembla... I això tens tota la raó. I això tens tota la raó.
2: Tan sanejat no estarà quan ha de fer un pelotazo urbanístic i vendre no sé quantes hectàrees de la seva ciutat esportiva, no?
0: Són coses diferents. És a dir, el pelotazo l'ha gaudit en diferents èpoques de la seva història. Sí. Ara és un d'ells.
2: Sí. Sempre. Mes... No, en diferents èpoques no. I és tota la història.
0: Això no treu que sigui un club que econòmicament ha fet millor les coses.
5: Muy bien hechas.
0: No tinc temps per més. Només per prèvies. Asier, pendents de Manolo, encara no ha parlat.
6: Doncs sí, pendents de Manolo, que juga l'Espanyol, que juga demà al Sadar, i pendents de Manolo, que encara no ha sortit a parlar.
0: Manolo, qui s'hi ha parlat és l'entrenador del Girona, Núria.
7: Sí, que ha confirmat les baixes que té per demà al Girona, que són les de Justin, Porto i Unai Hernández, un Girona-Castelló. Santi, el Castelló és líder, el Girona 7 punts del Castelló, per tant, bon partit demà a 2:15 a Montilivi.
0: I l'Espanyol, que juga contra Osasuna, que no ho hem dit. Són les 12 allà. I... 57, mira, tenim mig minut més. Si vols dir alguna cosa del pelotazo...
2: No, ja està tot dit.
0: Dieu que no, que hem d'anar a publicitat. Censura
5: esto,
0: el pelotazo.
5: Mañana esto será un...
2: Això censura.
0: La segona hora, seguim el mañana que t'hi jugues en millors moments. Adéu, ens escoltem... seguim aquí, millors moments del que t'hi jugues, i ens escoltem
2: i ja amb
0: el
2: Sique
0: i el Flaqui. Que t'hi jugues.
8: Bueno, deixem, anem per feina.
2: Va, anem per feina.
8: Anem per feina. Vinga. Escolta, el que sí està claríssim, de què parlàvem.
9: Què t'hi jugues? L'àlbum de records de Joaquim Maria Puyal.
10: Els 3 dies d'haver entrat a Ràdio Barcelona vaig transmetre el primer partit de futbol de la meva vida. Va ser un Barça-Còrdoba, el desembre de l'any 1968. Vaig fer molts partits per Ràdio Barcelona i també per la cadena SER, entre ells el Barça-Madrid, del Guruseta. L'any 1976 vam començar a fer transmissions de futbol en català. Ràdio Barcelona va ser la pionera en aquestes transmissions. Amb l'audàcia del director aleshores, Manolo Terán, i de tot l'equip de companys de la redacció d'Esports de l'època, vam aconseguir, a poc a poc, anar integrant la nostra llengua a les transmissions radiofòniques fins a aconseguir que fossin una referència general pels seguidors culers.
5: 50 anys de futbol en català, perquè tot comença a Ràdio Barcelona.
11: Aquest dissabte el Tot és comèdia.
12: Esteu aquí per això de la brama?
13: Sí.
11: Ens visita el flamant guanyador del Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Joan Iago, de La Calòrica, ha rebut aquest important reconeixement per La brama del cèrvol, que es va poder veure al Teatre Lliure. I a més...
14: La bondad de nuestro padre...
11: Amb un peu a la mostra de Venècia, Mariona Borrull ens recomanarà el millor en pel·lis i sèries per arrencar el curs.
15: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
16: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
17: Des del 3 de setembre ja són a la venda les entrades pels espectacles de la 35a edició del festival Temporada Alta, una edició que inclou propostes de dansa, teatre textual, circ contemporani, teatre d'objectes, lectures dramatitzades, laboratoris escènics i projectes híbrids que posen en relació artistes i companyies del país amb equipaments, festivals i institucions nacionals i internacionals. Impossible resumir en un minut un festival de 3 mesos de durada, del 3 d'octubre al 8 de desembre. És a dir, que millor consultar el web del festival. Destaquem, però, l'espectacle inaugural, Has Been, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Sherkawi i l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Temporada Alta 2026 presentarà més de 60 propostes de creació catalana. La creació gironina continua ocupant un lloc destacat dins d'un festival de vocació internacional en el que no hi faltarà el torneig de dramatúrgia catalana, la música o el cinema. 91 espectacles, 22 estrenes absolutes, 21 coproduccions i 16 propostes internacionals que es podran veure a Girona, Salt, Maçanet de la Selva i 7 municipis catalans més.
18: CERC Catalunya, al costat de les arts escèniques.
19: Cadena CERC i CERC Catalunya. El so de la vida.

0: Madrid s'ha equivocat una mica en algunes coses en aquest mercat de fitxatges, com s'ha equivocat en mercats anteriors, però quan el Keti jugues ens equivoquem del Xavi Cazorla. I, evidentment, ens pinta la cara. És que ens pinta la cara.
1: El Keti jugues. L'heu cagat amb Xavi Cazorla.
2: Anda, ja cagat.
3: Què tal?
4: Molt bé, i tu?
3: Molt bé.
4: Què tal? Tot bé?
3: Content de veure-us.
4: Sí, no?
3: Pensava que no us veuria.
4: Ja,
3: però, perquè heu anat venint així com pinzellades, no?, una mica. Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. No vull fer spoilers del que vindrà més endavant. En tot cas, molt content, perquè a més tenim el Barça líder.
4: Sí.
3: És una cosa maca. Podria no ser-ho si la Lamine Yamal no hagués marcat cap dels dos gols que va fer,
4: clar, sí,
3: que és una cosa que podria haver passat.
4: Sí.
3: En quin context? Doncs si s'hagués complert el que va pronosticar el Bermúdez al que t'hi jugàs Barça.
5: Esteu rajant de la Lamine Yamal, rajeu de la Lamine Yamal, que li feia mal al cap.
6: Està trist, que està trist, la Lamine
5: Yamal. Que li feia mal al cap, que estava malalt. No, mira, estava malalt.
6: Per què està trist? Per què està trist la Lamine Yamal? Jo vull saber-ho.
7: Gonzalo, el tema ja no és tant si està trist, no està trist, si té mal de cap, si no té mal de cap. La veritat és que l'escalfament el fa una mica a meitat de velocitat que la resta.
8: Estem muy atentos, por favor. Yo creo que merece la pena.
9: Això són les estrelles, però...
7: Dir, sí, mira, clar, sí, és cosa d'estrella,
5: ja,
7: però és el típic que...
5: Ja
7: si, avui si avui es trenqués... Si avui es trenqués, jo no em sorprendria.
10: Què dius, home?
11: No, Albert, no, no.
12: Hi ha molta maldat en este món.
3: Joder.
13: La vida.
3: Sí, sí, vaya vinagre,
13: com, com un huracán.
3: Joder, tio.
13: Patidor.
3: Sí, sí, sí, cago en dena. Bueno, ja que som al Keti jugues Barça, anem amb un fragment on possiblement la persona amb menys veu de cantant de la SER i possiblement de tots els mitjans de comunicació a Catalunya, que és el Nil Solà, va creure's un tenor i va decidir regalar-nos unes notes musicals.
5: El Camp Nou canta allò que va cantar Rodri en aquell casament a Girona, on es va començar a saber que Rodri firmaria pel Barça.
14: La pots interpretar per als nostres oients?
15: Quanto cabrón.
5: Em vaig enamorar, el cor em batagava, no preguntis per què.

0: Madre mía, qué sufrimiento.
1: És quan a la boda van tots borratxos.
2: Uà, és l'única versió de la cançó on agraeixes que soni molt fort el bombo.
1: Sí.
2: És com, sisplau, toca més fort. Mare de Déu. Va, ara sí. Anem a l'essència d'aquest programa, que són les hòsties els que no hi són. En aquest cas, Flaqui, doncs era evidentment que pel tema de sempre, de fet,
3: sí,
2: les vacances et va caure.
3: Encara en queden.
4: Ramon Besa, dimecres vinent ja torna la normalitat, temporada radiofònica, i sortiràs a prendre alguna cosa amb el Flaqui.
1: Amb el Flaqui. Com està el Flaqui? Com l'heu tornat del Mundial? Bé? Està bé?
4: Sí. Se li ha fet curt l'estiu. Se li ha fet curt l'estiu.
5: Quina jeta.
6: Calla hondo, todo que está ya.
4: Desenvolupa aquesta frase, Santiago Valle.
5: Però si a ell se li ha fet curt l'estiu, a mi...
7: De tots els que vam anar al Mundial, l'únic que segueix de vacances és ell.
8: Bumba, cap a dintre! Cap a dintre!
3: Cadascú decideix quan torna i si fa totes les vacances, no?
4: Però és interessant, perquè tu estaves out, desconnectat, i t'has fixat, eh? Jo dient que se t'havia fet curt l'estiu, perquè havies treballat molt amb el Mundial, i qui rajava de tu a les teves esquenes? Santiago Valle i Bruno Alemany.
3: Completament d'acord. Això queda apuntat.
2: Vols que t'enviï el tall després per anar-lo
3: escoltant? Sisplau.
2: Vale, ja ho farem. Bueno, la setmana passada va venir el Creixell i tot Catalunya estàvem esperant quina nomenclatura faria servir el Tigre per parlar de Hamza Abdelkarim.
4: Per cert, Tigre, molt ràpidament, vas veure el Madrid Real Societat ahir?
9: Mitja part.
4: I vas anar a dormir?
9: A dormir.
4: Per què? Anaven 1-1? Anaven 1-1?
9: Estaven 1-1 i
4: ja tenies clar que guanyava el Madrid.
9: Azcarín! Azcarín! Azcarín! El egipcio!
4: Perdona?
1: Abdelkarim.
4: Hamza.
1: Abdelkarim.
9: El egipcio.
10: Ha sigut molt perdut amb tot això, jo.
4: Azcarín.
2: Azcarín. Bueno, s'ha de dir que està prou bé, perquè ha ajudat els dos. Vull dir que, mira, venint del Creixell... Va, anem a temes polèmics. El sí que no et va acabar de fer el pes una sintonia del programa, d'aquestes que heu anat posant aquests dies, així que era com tot, una mica anem a fer proves i tal. I com és habitual en tu, sí que ho vas fer notar de forma subtil i molt respectuosa.
11: Què t'hi jugues?
4: Willy. De l'estrenet de la pandilla, aquesta sintonia.
12: Què dius, què?
4: De l'estrenet de la pandilla, aquesta sintonia. I ara pots esborrar, que no m'agrada.
13: Pum, pum, pum, pum.
4: És nova, no, aquesta sintonia, Willy? No és nova?
13: No,
4: doncs jubile-la.
14: No és amenaces.
4: Joder. Avui has estat més subtil.
3: Avui has estat bastant més
4: arrogat. No te gusta? Ja, Flaqui, llavors t'ho pregunto.
15: No te gusta una sintonia? Pues no, pues quita la sintonia, ja està, és que no passa nada. Tu eres el míster. Tu eres el míster, tu eres quien manda aquí, entonces tienes que mandar. Ja està, no passa nada. Tienes que mandar tú. Tú tienes que mandar y decir quién pones. Pones este, pones el otro.
2: Bueno, parlant de sintonies i de musiquetes, divendres veu acomiadar el Sol de Vila, un gran del periodisme, un petó des d'aquí. En aquest cas, la tria musical. Curiosa. Diguem curiosa.
16: Gel i roses per Sant Jordi. Aprengui a no voler fugir.
4: Clar, estava pensant com acomiadem a l'Adrià Sol de Vila, que és un tio que no vol estar als focus. És bateria, bateria de balena, grup que esteu escoltant. Anava repassant i pensava, ha de sonar balena, evidentment. I
17: però fa disc... has triat una cançó en la que la bateria no toco.
18: Bravo, bravo. Tres breces, bravo.
2: Basta bé, basta realment, basta bastant bé.
4: Però tenia una explicació.
2: Sí, sí.
4: Ja, la lletra.
2: Sí, la lletra, ja sé, sí, clar, però bueno, és igual. Ja, així, si poso la lletra, l'explicació, el tall no té gràcia. Anem acabant el repàs de les vostres cagadetes amb una crònica de la Vuelta diferent, una mica diferent.
19: Mentre que Carlos Sainz va ser 16.
4: I en ciclisme, avui tenim la tercera etapa de la Vuelta, Borja Cuadrado.
7: Què diu ara, què diu?
4: Hola, Borja.
10: Hola, olita, vecinito.
4: Aviam si podem saludar.
6: Bon dia,
4: Borja. Hola, bon dia.
6: Saludos, què t'hi
4: bon
6: jugues des
4: energia.
6: De la Vuelta a Espanya, tercera etapa. En...
2: Ara ja no cal, ara és un pèl tard.
0: Ara ja estava a casa, ja no ens interessa.
2: I ara que hem vist on heu cagat vosaltres, on heu anat cagant, podem obrir una finestra i veure coses que han passat fora d'aquí. Per exemple, suposo que haureu vist a les xarxes el company de Movistar que va fer-li una entrevista a l'entrenador de l'Atleti de Bilbao, Edin Terzic, en un anglès immaculat.
1: And today the Celta is a team that hasn't started well either. How do you what can you play today? How can the game you are static how?
5: Yeah, we are starting

0: game our way.
1: Esto es lo de los idiomas, que sabemos de tantas maneras decirlo.
2: Oh, la cara de Terzic durant la pregunta era un poema, no sabia on fotre's.
3: The game are static house. No, es, joder, mala, es difícil.
4: De Celta.
3: De Celta. Ojo, anar posant el currículum als periodistes que parlem anglès, que després et planten un micròfon, clar, com aquest que sentirem ara de Sevilla Televisió, no, del Sevilla, del canal de futbol del Sevilla Siscanté, i has de fer aquesta pregunta, és curteta, amb un accent de Cambridge.
5: And your actuation, how do you... Are you?
6: Coma!
5: And your actuation, how do you... Are you?
7: I a demà pel culo.
3: Your actuation, how do you do...
2: Ardu.
3: Ardu. Cola el du, que sempre queda bé qualsevol pregunta. I ja que estàvem, dic, home, doncs, anem a recordar com parlava en anglès Guillermo Amor, quan va ser entrenador allà a Austràlia, que també era guapo.
8: Yes, lo que pasa que the game was difficult, eh? The result is, man, it's difficult. In a moment, for the two ones, we suffer a little... And after with the third goal.
3: És un tall llarg, eh? Però
4: és dir, boníssim.
3: No saps què t'agrada més, ja, l'hòstia. The two sí. ones.
2: Les colades de castellà són molt bones.
3: Totes les coletilles.
4: Però se li entén, no?
3: No, sí, nosaltres, pregunta-li a la senyora d'Austràlia, que l'ha entrevistat, si va entendre alguna cosa. Va, deixem l'anglès. Anem a l'ESPN i al bon rotllo que hi ha allà entre la presentadora de la transmissió del partit de futbol que estan fent i la reportera a peu de camp.
9: Otra de las protagonistas es nuestro campo de juego, casi, jugadora de St. Catherine durante muchos años, es Trini Babio. Trini, querida, bienvenida, ¿cómo estás?
10: Y la verdad me rompiste el corazón. Casi jugadora, me llega
9: no, está bien, Trini, pero quiero decirte en que no tenés nivel de selección.
10: Ah, no, obvio que no, si estaría acá adentro, claro. Lo sabemos.
9: Bueno, estás ahí adentro.
10: Y no con ustedes ahí, pero bueno, gracias por siempre ser tan amorosa. Estabas romántica, viniste conmigo y cortaste el aire, querida, pero bueno.
2: Muy bien, de buen rollo todo, ¿no?
10: Sí.
4: Això és real o és impossible?
3: Real. Bueno, jo, per la cara de la senyora, era una mica real, l'haig de dir.
4: Que bèstia, sí, no?
3: Que a veure quan, Flaqui, tu que et queixes del ball i tal, mira.
11: Hauré d'aprendre d'aquestes dues.
3: Sí. I ara, a Catalunya, un tema que ha passat aquest estiu és que van molts presentadors de ràdio han hagut d'explicar la mort de la Dolly Parton. I és curiós perquè el mateix dia que va morir, tant a RAC1 com a Catalunya Ràdio, els dos presentadors van palmar amb el segon cognom.
12: Hem pogut fer aquest repàs per la bestial trajectòria de l'artista total, que ara deia el Jordi Bianchotto, de Dolly Parton.
13: Cierra la por, que parece que va llum.
14: El 19 de gener del 2046, que és el dia que farà 100 anys que va néixer, i està guardada amb clau en una caixa al parc temàtic que té Dolly Parton.
13: Què dius? Què?
14: Dolly Parton.
15: Si se perdonen i tal, pues ja està. Otra vez juntos y vale.
3: Molt de Dolly Parton, m'agrada molt Dolly Parton, que sembla nascuda a Mollerussa. I per acabar, ara que hem conegut que Morat ha fitxat pel Leganés, mira, una mica com aquest oient que ha trucat abans, que ha dit que la seva dona era del Barça, doncs he fet un recull de tots els cops que Morata, quan ha fitxat per un equip, ha dit que era el seu somni.
16: Sabía que quería venir a la Juventus desde hace mucho tiempo. Lo importante es que estoy aquí, es donde quería estar.
17: Nuestro sueño y nuestra pasión es triunfar aquí en el Madrid y vamos a dejarnos la vida por hacerlo.
18: When I was little, I think, imagine one day I can be at Chelsea and making goals.
16: Es la infancia, ¿no? La auténtica felicidad, yo creo, y bueno, por eso significa mucho para mí estar hoy aquí.
17: Una anécdota bonita, creo que uno de los primeros partidos que vine con mi padre, debía ser un poco más grande que mis hijos, fue aquí en Butarque, Leganés Atlético en Madrid, y me metieron ahí al campo de recoge pelotas y no lo había pensado nunca jugar en Leganés, pero es una historia bonita de recordar.
1: Aquest senyor té una jeta tremenda.
3: Joder.
4: Tot 5 vegades.
3: 5, eh? Sí. I, bueno, i el Madrid va anar i va tornar, sí, i entremig, sí. Vull dir...
2: Va tenir somnis, entremig, sí. Va somiar molt.
3: I va estar a punt de venir al Barça, vull dir que hagués dit
11: també
3: el mateix.
11: També hagués estat un somni.
16: Sí, sueño también desde pequeño. Xavi Pascual.
3: Sí,
4: sí,
19: i tant. Ai. Sit down. Sit down al sofà i a mirar... Coi, documentals, reportatges que ens recomana el Raül Llimós, evidentment, que ens n'ha recomanat 4, ens hagués volgut recomanar 5, però es veu que el meu documental aquí a Espanya encara no ha arribat, per tant, escolta, deixem un 4. Les 4 recomanacions del Raül Llimós per mirar documentals aquest cap de setmana. Vinga.
0: les docusèries del Raül Llimós.
6: Carai, sí, sí. Tenim careta i tot.
7: I encara, encara d'evolucionar, eh?
6: Fantàstic,
7: encara,
6: fantàstic.
7: És una primera, un primer esbós. Primer
6: quin honor, quin honor.
7: L'honor és nostre i amb què comencem, va?
6: Tenim teca bona, per començar la temporada. Hi ha hagut de triar-ne quatre. Un per cada setmana del mes. Bé. I comencem, jo crec que amb una de les grans estrenes d'aquest estiu.
11: I was born in football.
6: Hola.
11: I live in football. Every day of my life.
6: Suposo que el reconeixeu.
7: Sí, sí, sí. Sona,
6: és
7: sona.
6: Mourinho. Així es titula aquesta sèrie documental de Netflix, estrenada l'11 d'agost, coincidint amb la nova etapa de Mourinho al Real Madrid. Tres capítols de 60 minuts aproximadament cada capítol i relaten la trajectòria, sobretot professional, de José Mourinho en el món del futbol, des dels seus inicis com a entrenador assistent, fill de futbolista, els primers èxits al Porto, i sobretot primer capítol dedicat a l'etapa del Chelsea, molt en profunditat, segon capítol dedicat a l'etapa de l'Inter, molt en profunditat, i tercer capítol dedicat no tan en profunditat, a l'etapa del Real Madrid i l'enemistat amb el Barça. Deixen bastant clar entreveure en aquesta docusèrie que li va moure molt en aquella etapa del Madrid la rancúnia cap al Barça, perquè el Barça va estar a punt de fitxar-lo el 2008 i finalment va triar l'opció de Pep Guardiola. És una docusèrie que deixa bastant bé a José Mourinho, no aprofundeix en el costat fosc i molt poc en el costat personal. Aquestes sèries a vegades serveixen per humanitzar els personatges.
7: Però canviarà la meva percepció, encara no l'he vista, eh? Canviarà la meva percepció de Mourinho?
6: Només en el tercer capítol, pel meu gust, ja veus una mica l'escletxa humana...
0: Discordants una mica, sí.
6: Sí, l'escletxa humana de José Mourinho quan parla de la família, perquè jo crec que el documentalista, el director, intenta fer... Jo crec que ho ha intentat, però el tio va amb una cuirassa, va amb un escut, i hi ha un moment que parlen de la família i hi ha una frase, jo crec que és la gran frase demolidora del documental, que diu: mi família vive mejor sin mí. És a dir, que ell gairebé és com una nosa per la família, i a més ell és un malalt de futbol i un malalt de la seva feina i s'hi dedica al 200%, i llavors diguem-ne que no, accepta que no pot tractar bé la seva família, no?
0: Se habla muy bien de mí. Justo cuando ganamos la final de Copa se acaba la batería de la cámara y no la recuperen hasta la temporada siguiente.
7: I curiosament no passa res més.
6: Mira, t'he recuperat un document del documental, només un petit tastet. Tu recordes aquell Barça-Inter 2010,
7: sí,
6: tornada de les semifinals, havien perdut 3-1 a Milà, i aquí anàvem a intentar remuntar, expulsen Thiago Mota amb 0-0, l'Inter es queda amb 10 a la primera part, Eto'o de lateral... I hi ha una escena mundialment famosa que està parlant Guardiola amb Ibrahimovic, al camp, allò al límit, a la banda, i Mourinho, com una rateta, va per darrere a Guardiola i li diu a cau d'orella alguna cosa. Doncs Mourinho ha desvelat en aquest documental què li va dir exactament al tècnic del Barça. Escoltem.
11: There is a famous picture where I speak to Pep and Mourinho is coming behind. But to be honest, I didn't hear what Mourinho was
6: aquest saying. Aquest és Ibrahimovic. What did you say to Pep in his ear when you went down to 10? Ara.
11: Winning like this is easy, but you are not going to win.
6: Li diu, jugar amb 10 seria més fàcil guanyar-nos, però no ens guanyareu.
7: No ens guanyaràs.
6: Sí. Això a la primera part.
0: I a mi una cosa que em rebenta molt d'aquest documental és que, per exemple, l'anada la guanyen de manera èpica 3-1.
6: Però no parlen de Benquerenza, no, del fora de joc...
0: I a la tornada guanyen gràcies a resistir, tot i que l'àrbitre va voler-ho al revés.
6: I amb el gol anul·lat a Bojan Kerkic, sí, que encara no sabem per què, si per mans de Touré, ben bé no hem acabat d'esbrinar per què el van anul·lar. En fi, Mourinho, el documental, sempre és recomanable veure'l, i jo vaig passar realment una bona estona.
7: Quan el podem veure?
6: No, a Netflix ja està, ja està. Des de l'11 d'agost estrenat, hi ha gent com, no sé, Terry, Lampard. Ibrahimovic, Eto'o, Moratti...
7: Bona,
6: del Madrid, no...
0: Casillas,
6: no, sí,
0: una mica.
6: Com es diu aquest? Ricardo Carballo.
0: Carballo.
6: Sí, va, Casillas, va. Però tampoc no... En Casillas sí que li busca una mica les pessigolles, el talp, tota aquella història, però no hi ha una gran representació. No. És que no va... Per exemple, Cristiano Ronaldo no surt. O sigui, sí que expliquen que va sortir per cames del Madrid, també. O sigui, va cremar el vestidor. I també, això m'ha fet bastanta ràbia, s'atribueix a la sortida de Guardiola del Barça. Vull dir, que diu, ve a dir que ell el va desgastar.
2: Ell se'l carrega, sí.
6: Que ell el va desgastar. Sí, sí, sí. Que era la missió que li havia encomanat a Florentino Pérez, que deu ser la mateixa que li ha encomanat
7: ara. L'altre dia ho dèiem, que ha vingut una mica pel mateix, veient que el Barça de Flick també està passant la mà per la cara al Madrid.
6: Curiosament, aquest documental s'ha publicat al mateix temps que, i això és el petit spoiler, perquè no l'he vist, aquest documental, que el del Pep Guardiola, com a protagonista, en un documental del City que es diu A Beautiful Obsession, una maca obsessió. Aquest documental no es pot veure a Espanya, l'ha estrenat Amazon Prime només a Anglaterra i Irlanda. Jo l'he aconseguit pel Mercat Negre amb una persona que ha estat fa una estona, gràcies a les gestions d'una persona que ha estat aquí en aquest estudi fa una estona.
2: A canvi d'un ronyó?
6: No puc dir noms. I el tinc pendent de veure. Però han circulat alguns documents sonors, alguns moments d'aquest documental, i us porto un tastet, també.
20: Situation the ball and come the ball, had to feel, I lose the ball, oh. When the ball come with Kai has to know that it lose the ball, it's oh. I react to someone. You don't understand, Kyle. No, but you keep saying my name.
6: Això és una conversa de Kyle Walker i Pep Guardiola al vestidor del City. El documental retrata els dos últims anys de Guardiola al City i és un moment molt, molt, molt, molt tens, i Guardiola s'emociona i mostra la seva decepció perquè Kyle Walker li està discutint unes paraules que ell ha pronunciat. Vull dir, hi ha imatges molt, molt íntimes de vestidor en aquest documental que ha fet el City, que es pot veure de moment només a Anglaterra. Arribarà a Espanya, però de moment encara no té data. Jo el veuré pel pròxim mes i us en portaré més informació. Sí. Són 4 capítols d'uns 45 minuts.
7: Molt bé. Doncs tenim a Mourinho i tenim a Guardiola, tot i que en aquest cas a la Guardiola...
6: Dos antagonistes al mateix temps.
7: A no ser que tinguis contactes aquí dins del que t'hi jugues, pel que veig.
6: Sí, el mercat negre funciona. Sí.
7: Black market.
6: Vinga, va, més propostes.
21: Yo llego a casa y veo aquello.
22: Un seguidor de la Real Sociedad ha sido apuñalado.
23: Un hincha del Deportivo de la Coruña ha fallecido hace solo...
6: Aquest documental es diu Ultras, Pasión y Muerte, estrenat el mes de juny a HBO, i explica episodis recents en el temps, dels últims 30 anys, vinculats a grups ultras d'Espanya. Si t'agrada aquesta temàtica, és un documental interessant, ben documentat. Potser falten testimonis. Per exemple, surt l'Ochaita, per parlar dels ultrasur, però hi ha molt testimoni enfosquit, vist d'esquenes, hi ha molta gent que no vol donar la cara. I, bàsicament, analitzen en profunditat tres casos. El de Frederic Rouquier, mort als anys 90 pels boixos nois, era aficionat de l'Espanyol. El d'Aitor Zabaleta, aficionat de la Reial Societat, mort per una punyalada, un apunyalament a mans d'un seguidor de l'Atlètic de Madrid. I el de Jimmy, més recentment, l'aficionat del Deportivo, que va ser llançat al riu a Madrid. HBO, aquest documental, són 3 episodis. I és interessant, sí, sobretot si us interessa aquesta temàtica més de...
7: Canvi de temàtica, però també interessant.
6: De la part més desagradable del món del futbol.
7: Ultras, HBO. Sí.
6: Més propostes, vinga.
24: What do we know about Diego Forlán?
25: Well, to be honest, James, not too much.
24: It's Forlán, one more, it's short again!
6: Amb aquest documental m'he divertit molt. Es diu El ascenso de Diego Forlán. I l'ha produït la mateixa productora que va fer el de Luis Enrique, el de No tenéis ni puta idea. Es pot veure a Movistar Plus, també, com el de Luis Enrique. És un documental curtet, de poc més de 50 minuts, i explica com Diego Forlán va passar de jugar Independiente a l'Argentina a Europa. Va fer el salt, perquè el va fitxar al Manchester United, i com va començar Diego Forlán al United... sense marcar ni un sol gol en els primers 27 partits.
7: Caram, quin fitxatge.
6: I després sí que es va convertir en un jugador molt carismàtic, després va anar va passar pel Villarreal, va jugar en altres clubs d'Europa, molt bon Mundial 2010... En fi, i a més està muntat i és molt original en el plantejament. I té entrevistes també interessants de Luis Suárez, excompanys de, Sir Alex Ferguson... Hi ha un bon cartell a Movistar Plus.
7: Sí. Paciència van tenir el United, 27 partits va estar sense marcar
2: un gol. Hi ha una imatge, a més a més, de fora amb el United, fallant un gol a porta buida, de les de Di Mara, de Déu. Ferrat, eh?
6: Però van tenir paciència i al final va acabar sent un jugador molt, molt estimat a Old Trafford. El productor executiu és el nostre amic Marc Guillén,
7: sí.
6: I el director és el Duncan McCarth, que és el mateix director del documental.
7: Com bones referències, eh?
6: De Luis Enrique. Sí, és un documental divertit. Dius, Diego Forlán queda una mica lluny, ara és entrenador interí, sí, de selecció uruguaiana, però és un tio que és simpàtic i es va convertir també en una mena de sex symbol perquè cuidava molt, molt el seu cos i és interessant el documental i divertit de veure.
7: Doncs sempre. És una horeta que el podeu veure a Movistar Plus, aquest documental de Forlán amb les referències de la productora que hi havia al darrere de No tenis ni puta idea, Luis Enrique.
5: There's a word in Serbian called inat, when people doubt you.
8: What's it been like to be something of the bad guy?
6: Va, i acabem amb tennis per parlar de Novak Djokovic, el llop a l'hivern, el lobo en invierno, documental dedicat, evidentment, a Novak Djokovic. Es pot veure a Amazon Prime, estrenat fa un parell de setmanes, i quan vingui aquí el Bojan Kerkic,
7: sí?
6: El Bojan Kerkic senior, li pregunta si sap què vol dir inat, que segur que sí, eh?
7: Inat.
6: Inat, perquè parla molt d'inat en aquest documental, que és una expressió en serbi, que és com la força interior que tenen els serbis quan tothom està en contra seva.
7: Ah,
6: és a dir, és com una... És és el motor que ha mogut la carrera de Novak Djokovic. És a dir, ells... O sigui, el poble serbi és un poble balcànic, molt competitiu, van tenir l'episodi de la guerra dels Balcans, i tota aquesta crítica que ha rebut a vegades el poble serbi o un esportista serbi, la transformen en energia de motivació. I això surt molt, apareix molt en aquest documental dedicat a Novak Djokovic, que al revés que Rafa Nadal i Roger Federer ha publicat el seu documental quan encara està
7: en actiu.
6: I parlen d'això també. Surt Rafa Nadal, surt Federer, surten molts tenistes, surt Andre Agassi, per exemple, que per cert està fent un documental basat en el llibre.
7: Hòstia.
6: Sí, Apple TV l'està fent.
7: No sé, el llibre.
6: Sí.
7: Brutal.
6: I parlen d'això, de per què m'he de retirar si estic bé. És un tio que es cuida moltíssim, que va canviar molt les seves rutines, la seva alimentació, i el tio diu que per què s'ha de retirar quan no sigui feliç, està en el top 10 del món del tennis, que per què s'ha de retirar, no? I és un documental que jo l'he gaudit molt, eh? Està molt bé. Està molt
7: doncs l'apuntem també, aquest de Djokovic, i traslladarem al Bojan, eh? Que això que ens expliqui bé què vol dir això d'inat, aquesta força interior.
6: I el llop, perquè és l'animal, diguem-ne, més simbòlic de Sèrbia.
7: Sí. Doncs Djokovic a Amazon Prime, el de Forlán a Movistar, el dels ultras a HBO, el de Guardiola, aquest Beautiful Obsession, no el podem veure
6: encara
7: aquí.
6: No. Sí. Mercat Negre.
7: Mercat Negre, o esperar a les properes seccions del Rodrigo que ens porti els àudios, i si no, esperar que s'acabi estrenant. I el de Mourinho, que ja el teniu a Netflix, amb aquests tres capítols dedicats al tècnic portuguès.
19: I amb això ens en anem. Escolta, espero que tingueu un bon cap de setmana. Els que l'heu pogut tenir llarg, doncs, escolta, si podeu tenir un cap de setmana llarg, seguiu llevant-vos d'hora, que mai se sap. Ja ho sabeu, feliç dia de tothom, eh? Feliç dia de tothom! Happy diet, everyone! Come on, let's go! Let's cook! Yeah.

0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Santi Ovalle. Esports i filigranes fins a les dues a Ser Catalunya.

0: 12 i 6 del matí. Bona diada de Catalunya a tothom.
1: Que...
0: Home, Pau!
1: Què passa? Visca Catalunya!
0: Com estàs?
1: Bon dia, Catalunya!
0: Ui, que solemne, tot això.
1: Feliç diada!
0: Feliç, sí.
1: En primer lloc, catalans, demanar disculpes per haver guanyat el Mundial. Ja sabeu que no ens podem negar a jugar a sou de nacions opressores, perquè si no ens podem fotre en un merder, perquè molt a la Valo l'hagué preses, perquè no va jugar amb Espanya, però si no l'hagué hagués estat una mica més bo que en Jesús Navas, ara mateix seria una llegenda espanyola. I sortiria tots els documentals amb la música de l'Alicia en el País de les Meravilles.
0: Sí.
1: Per tant, primer de tot, demanar disculpes per haver guanyat un Mundial. Sóc un bon futbolista. Què voleu que faci? Quin remei? Catalans, us adreço aquestes paraules per recordar-vos que avui és un dia molt important, perquè només queda un mes i un dia pel Dia de la Hispanitat. No, perdó. Que és broma, home.
0: T'ha tocat de prop, això, el Mundial,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Però vull dir que és un dia molt important, gaudiu-lo perquè cauen divendres i així Catalunya us pot brindar un cap de setmana llarg per la costa catalana.
0: Això sempre.
1: Crec que és un dia que podríem fer una gigafoto seguint el camí de ronda, per exemple.
0: Sí, ple de cotxes.
1: I segon, és important perquè per fi els catalans i culers podem celebrar un 11S sense en Torres. Segon... Tercer, d'aquesta manera també les criatures acaben de començar el col·le i ja poden tenir el seu primer cap de setmana 3 dies només començar. I jo, que amb prou feines acabo de ser la set de fer la cele, puc valorar-ho. Ara bé, si jo alguna cosa he de fer, és l'FP de fusta, moble i suro.
0: Això, no, els orígens són importants.
1: No perquè vulgui ser fuster, sinó perquè en el món del futbol està tan ple de taps de suro que de jugadors que semblen mobles i de gent que té poca fusta al cap, que ja sabeu, millor està preparat. Visca Catalunya!
2: Lliure.
1: I ja diré lliure quan em pugui retirar.

0: I 8 del migdia. Ivan Sant Antonio, què tal? Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Bona diada.
1: Bona diada. Visca Catalunya.
0: Vols escoltar La Porta?
1: Sí, esclar. Sempre.
0: Doncs som-hi. Anem a escoltar el president del Barça, que ha parlat avui a l'ofrena floral a Rafael de Casanovas.
2: I, bueno, primer, bona diada a tots.
3: Bona diada.
2: Jo crec que hem de tocar de peus a terra, que això només ha fet que començar. Esperem que segueixi així. Ja. Però la veritat és que ho estan fent molt bé. Ho estan fent molt bé, un gran nivell, un gran compromís. A més, allò que deien de que per guanyar enguany s'ha de... S'ha de córrer, s'ha de jugar amb intensitat i ho fem. I això mostra el compromís que tenen els jugadors amb l'equip i amb el club.
4: Es
2: evident.
4: Con 19 años diciendo, si no se corre, no se gana. Increíble.
2: Me refería un poco a esto también, ¿no? Porque tiene una... Tiene una madurez para la edad que tiene Lamín, que es genial. Y la frase es muy ilustrativa de lo que tiene que hacer este equipo esta temporada. Tiene que estar en tensión, con intensidad, con compromiso, sin relajarse y trabajar a tope para ir a por todas.
5: ¿Usted se esperaba este inicio? ¿Se esperaba este inicio?
6: Hay que pedir la Champions, ¿no? Con este nivel.
2: Sí, claro que me lo esperaba, porque hemos configurado una plantilla muy competitiva que está pues muy compensada y además... Sí. Lo que sí que hemos hecho, y creo que se ha hecho muy bien por parte de Deco, sí, y todo su equipo, ha sido el que todo el mundo tiene que estar muy atento, porque hay mucha calidad en la plantilla, y tenemos dos equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien, por lo tanto todos tienen que estar muy alerta y muy, muy comprometidos y en tensión, teniendo presente que somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos fijado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions, y pensando siempre en el espíritu de equipo, que es lo que tienen que hacer, y ello nos llevará seguro a ganar títulos.
7: ¿Hay ilusión por la Champions?
2: Sí,
7: con la final en Madrid.
2: Encima
7: la final en Madrid, ¿eh?
2: Tenemos una especial ilusión por la Champions y vamos a trabajar duro para intentar ganarla.
0: Gracias. Estas son las palabras del presidente del Barça. Avui, mentre feia aquesta ofrena floral, característica típica de la Diada Nacional de Catalunya. A l'ofrena ha estat l'Asier Chaves. Asier, bon dia. No et sento, Asier. Què tal? Bon dia.
8: Hola, Santi, ara.
0: Ara sí. Bon dia, com ha anat l'ofrena?
8: Doncs molt bé. El Barça ha estat representat amb una delegació àmplia, encapçalada pel president Laporta, amb els vicepresidents Rafa Juste i Elena Fort, que han estat els principals representants institucionals del club. Per la part esportiva hi ha anat Fermín López, també Patri Jarro, acompanyada de Pere Romeu, i representants de totes les seccions professionals, com Audi Norris, Didac Plana o Ignacio Labart, a més de representants del futbol formatiu, alguns jugadors del Barça Genuine i de l'agrupació de veterans. Tots plegats han disposat l'ofrena floral del Barça als peus del monument, just després de cantar els segadors, i aquí ha arribat una de les imatges del matí, perquè un Laporta entregadíssim ha acabat l'himne cridant a ple pulmó «Visca el Barça i visca Catalunya». Després de dipositar l'ofrena, Laporta ha reivindicat també les arrels catalanes del club, el seu compromís amb la llengua, la cultura, les llibertats de Catalunya, per tant, una representació molt transversal del Barça, des de la Junta fins als esportistes, i deixa'm dir-te, Santi, que també ha fet la seva ofrena a l'Espanyol, encapçalat per Alan Peix i per Joan Capdevila, amb Javi Puado com a representant esportiu, i la penya amb el president Juan Morales al capdavant, acompanyat, entre d'altres, del director esportiu Jordi Martí.
0: Les principals institucions del país que fan aquesta ofrena, i el Barça amb Fermín com a representant, Ivan, de la plantilla a la Diada. A mi ja no em sorprèn, perquè ho hem vist molt, però més Fermins i menys papanates al voltant del món del futbol, perquè és l'exemple clar d'entendre el que és el Barça i el que ha de ser Catalunya.
1: Sí. Bueno, o sigui, jo crec que Fermín és una persona intel·ligent. Llavors, quan una persona és intel·ligent... I viu en una terra a la qual no és la seva natal, doncs entén a la gent que es troba. I en aquest cas, havent crescut a la Masia, havent après el català, que el parla molt bé, i tenint, sobretot, jo crec que també és molt important, una família...
0: Humil.
1: No és que sigui humil, o sigui, una família absolutament normal, classe mitjana i tal, Simplement que no... O sigui, és que no m'agradaria posar-me aquí en un jardí, però respon a molta part també, perquè a vegades des de Catalunya ens queixem, i amb molta raó, de la catalanofòbia. Però també existeix una part a Espanya que no té res de catalanofòbia.
0: Bueno, jo diria que la majoria.
1: No sé si la majoria, no ho sé comptabilitzar, però al final crec que és una mostra de normalitat. O sigui, sí. Sembla excepcional, sí. Perquè dius, bueno, algú que ve d'Andalusia, que creix aquí i que parla el català i que no només el parla, sinó que s'identifica amb la llengua del país que l'ha acollit i que s'identifica amb el país que l'ha acollit i amb els valors que fundacionals del Barça, que és el catalanisme. Llavors, és excepcional, sí, perquè no ho trobem sempre, però això hauria de ser la normalitat.
0: La normalitat. Són les... queda un minut per... Bueno, menys d'un minut, 15 segons, per un quart d'una del migdia. Ara parlem del Barça i parlem d'una frase que t'he llegit avui a l'Esport, ara la reproduiré, m'ha semblat magnífica. Però abans repassem la resta de l'actualitat i el que ens ha deixat, el que ens deixa al matí a nivell informatiu.
3: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: I avui ho fem amb Pau Cobercí.
6: Sí, hola.
0: Pau.
6: Faig els títols, jo els titulars.
0: Jo faig els títols i tu
6: sí,
0: llegeixes.
6: Home.
0: Sí, home.
6: Puig més feina.
0: Ah, no, clar, però és així.
6: Bueno, va.
0: Aquesta nit s'obre la cinquena jornada de Lliga al Sánchez-Pizjuán.
6: El Sevilla rep el València a les 9 del vespre amb els andalusos setens amb 7 punts. El València arriba a Cué, encara que sense cap victòria. Un punt de 12, només un gol marcat i 9 d'encaixats, eh, de Rodri?
0: Avui coneixerem el segon finalista de la Lliga Catalana de Bàsquet.
6: Primer a dos quarts de set s'enfrontaran el Girona i la Penya, ja sense res en joc. I ja a les 9 el Barça i Kitsanàs Manresa, que és Kitsanàs Manresa, és l'equip, diguéssim, sí. Sencer, que ja no és Baxi. Ja no és Baxi. Buscaran a Tarragona classificar-se per la final després que els blaugranes superessin ahir l'Andorra per 88-84. Són molts gols, això. Carai, esgota, no? Vull dir, el guanyador s'enfrontarà diumenge a l'Ilerna Lleida, que ja té assegurada la plaça a la final després de guanyar ahir el Girona.
0: És la teva competició preferida de Lliga Catalana de Bàsquet?
6: Sí, està bé, tant de bo.
0: Molt bé.
6: A més, hi ha molts gols, està bé.
0: En tenis aquesta nit es decideixen els dos finalistes masculins del US Open.
6: A les Alexander Zverev, aquí algú m'ha escrit.
0: No, Pau, algú ha escrit, Alexander Zverev.
6: No. A les, tal, ningú ha posat l'hora, Alexander Zverev s'enfronta a Karen Khachanov. I a la una de la matinada, duel nord-americà entre Frances Tiafoe i Ben Shelton.
0: Ai, aquesta. La Fórmula 1 estrena avui nou circuit a Madrid.
6: Hosti, ja ens ho coneixem, això. Connectem amb Francesc Rosés.
9: Primer dia d'activitat a Madrid. El nou circuit de 5 quilòmetres i 416 metres i 22 revolts.
0: Mirolles.
9: 22 possibles mirolles. Primer, lliures a dos quarts de dues, i segon, lliures a les 5. Madrid torna a acollir un gran premi de Fórmula 1 més de 40 anys després de l'última cursa al Jarama.
0: I Francesc, a la Vuelta, després de la contrarrellotge, avui torna a la muntanya i torna a la batalla per la General.
6: Enric Mas continua
0: el
6: líder.
0: Pau.
6: Sí, home, al final ell és el carregat de Fórmula 1. Enric Mas continua líder, però Primoz Roglic li va retallar ahir 33 segons i ja és només a 1 minut i 37 segons. Encara són molts, nano. Avui, etapa de 210 quilòmetres entre Vélez, Màlaga i Peñas Blanques a Estepona. No pot ser més espanyola l'etapa d'avui. En final en altura i... que a mi m'agrada més... Bueno, és igual. I una nova oportunitat perquè Roglic posi a prova el mallot vermell.
0: Què no vas a dir? Res. Que tu t'agrada? No.
6: Res.
0: M'ha agradat això de que Pau Cobercí... Podries quedar com presentar el programa, avui, que és la diada, no?
6: Sí, com vegis. Pots fer de flaqui.
0: Pots fer de flaqui,
6: vale.
0: Si vols.
6: Vale. Vinga.
0: Vinga. 12 i 18.
3: Seguim. Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a... On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever. Arroba que t'hi jugues.
0: Núria, què tal? Bon dia. Núria,
10: què tal,
0: Vilamala?
10: Santi Ovalle? Bon dia.
0: Tot bé?
10: Tot bé.
0: Sí, m'agrada.
10: Aquí estem. Jo només vinc a dir que YouTube han reclamat que el nostre Vinicius desitgi una bona diada de Catalunya a tots els catalans.
11: Claro, no, pues feliz día de todo el mundo, y todos los gilipollas que celebran la derrota. ¿Cómo se puede celebrar que has perdido, gilipollas? Para segunda, ¡ta! Es por eso no somos un país, porque celebran la perder, es perder. Claro, y fueron las tropas de Felipe V a hacer ¡ta! A Catalunya.
10: Doncs estaran contents,
0: És un bon resum.
1: No celebrem, no celebrem la derrota. Celebrem la resistència.
11: Sí, sí, tu ves celebrando resistència. Mira com resiste ahí, 300 i pico anys després.
1: Encara estem aquí, d'en peus.
11: Ahí estàs tu, d'en peus. Tu a pura pena. Ah, ah. I li
10: Dit això, Santi, estem en directe a YouTube, a Twitter i al Facebook del Que t'hi jugues, i la gent ja té ganes que arribi diumenge per veure aquest partit del Barça contra el Llevant, perquè diuen que feia anys que no veien un Barça començant la temporada amb un nivell tan alt com aquest any.
12: I mira, una nota de veu que hem rebut a 206-32-72-11, com és el cas de l'Abel.
13: Bon dia, Que t'hi jugues. Tu dels horaris de les partits de futbol... El Barça és un puto cachondeo. Tornem a jugar diumenge a les 4 i quart de la tarda. Però sí. Què és això? A ple calor, a patir un altre cop, i els altres tots juguen a les 9. Atlètic de Madrid a les 9, el Betis Villarreal a les 9, el Madrid a les 9. Què, ens prenen el pèl o què està passant? No hi ha ningú que li pugui parar els peus a aquesta gent des del Barça. Cago en la puta mare que els ha parit.
0: Bueno, sí, 29 graus diumenge de màxima València,
1: no això,
0: a l'hora del partit, jo també. A l'hora del partit... Bueno, i el Vermo.
1: També.
0: A l'hora del partit estarem a 29, però que és menys que l'altre dia.
12: Estem tan a tope, igual juga a favor nostre i tot això.
0: El què?
12: Que estem tan bé físicament.
0: Ah, això sí.
12: No se sap. Sí. Ja ho veurem.
1: Bueno, els dos equips juguen en 29 graus i a la mateixa hora.
12: Però que nosaltres estem tan forts físicament que igual això ens va bé, que hi hagi un factor que va tirant enrere un equip.
0: El quiosc, va.
14: El quiosc del Marcos.
0: Marcos López, bon dia.
15: Bon dia, Santi, Pau, Iván y compañía.
0: ¿A dónde nos llevas hoy?
15: A Italia. Fábula Como domina la portada de la Gacheta, explicando el triunfo histórico en su debut en la Champions ayer con el 4-1 al Leipzig. Menos mal, se lee en la portada del Corriere del Sport, menos mal que está Cesc Fàbregas. Como Show es el titular de la crónica que lleva la firma de Pierfrancesco Archetti. Cesc Fàbregas encanta por un estreno europeo solemne que regala la única victoria italiana en esta primera jornada. Y en el 1-1 de la Gacheta, en el análisis individual, se le da un 8 a Cesc, indicando que su escuadra juega el balón como pocas de las grandes saben hacerlo. El juego ha sido construido con elementos que se adaptan a su estilo, pero él ha añadido trabajo y movimientos codificados. Y en la editorial del diario, Stefania Agresti no tiene dudas. Enamorado del Como, porque juega un gran fútbol y porque está lleno de jóvenes maravillosos y porque es la expresión de una pequeña ciudad que ya está en Europa.
0: Marcos, mira, te voy a leer una frase de un diario, es del Sport en este caso, de Iván San Antonio. A ver si en la Gacheta, en L'Equipe, al Washington Post, al Miami Herald, al The Guardian... A veure si trobem una frase com aquesta.
1: Ara és l'hora d'enfotre-se'n del
0: San Antonio. No, m'ha encantat la frase. I vull que la desenvolupis. El Barça es una obra de arte implacable y emocionante. Una oda al movimiento i al futurisme.
1: Bueno, però li estàs preguntant al Marcos, no?
0: No, t'has preguntat que desenvolupis a tu.
16: No, desenvolupa tu i jo escolto.
1: Bueno, això ja ho vaig escriure ahir. Llavors ja...
0: Però s'ha publicat avui.
1: No, home, vull dir que... No sé, a mi m'emociona veure el Barça. M'emociona i intento mentalment descriure'l per després poder-ho escriure sobre negre sobre blanc. No ho sé, o sigui, no sé si és bona o dolenta la frase, però si el futbol, que jo crec que fet de certa manera, o jugat de certa manera, és art, jo, per exemple, veure jugar a Messi, per mi jo crec que és art, el que està fent el Barça Guardiola, partits com el de la final de Wembley el 2011 contra el United, per mi allò era tan maco de veure m'emocionava com ho pot fer, no ho sé, una molt bona cançó o un quadre o tal. I per mi el que està fent el Barça en aquest inici de Lliga s'acosta molt a una obra artística.
0: És que Marcos i Ivan, ha passat a la història el Barça Cruyff, ha passat a la història el Barça Rijkaard, el Barça del Pep, segurament el del Luis Enrique també pel Trident, no? Era més el Barça del Trident.
1: Sí, però per mi era una altra cosa.
0: Sí, però vull dir, però que sense guanyar la Champions, que esperem que el Barça ho aconsegueixi aquest any, però estem ja amb un Barça d'autor, que és el Barça de Flick. Sí, aquest Barça passarà a la història com un dels millors Barças de la història i té el segell inconfundible de Hansi Flick.
1: Sí, hi ha una cosa de futbol que és implacable, com el futbol del Barça, que són els títols. O sigui, al final, tu pots disfrutar el camí, passar-t'ho molt bé durant moltes setmanes, però et diran si tot això ha estat bé o no pels títols. No és allò del Madrid, eh? O sigui, no és el fet de dir, no, guanyar és el camí. O sigui, no, el camí no pot ser guanyar, perquè guanyar només es guanya al final. Però sí que és cert que per passar la història, el Barça de Flick, jo crec que necessitarà una Champions. Si el Barça de Flick aconsegueix una Champions, crec que sí que podem posar-lo al nivell ja de... No sé si al nivell, però com a mínim...
0: Un dels grans Barças de la història,
1: exacte.
15: Para mí ya está en la historia. Para mí ya está en la historia porque no hay mayor página para entrar en la historia que colarte en la memoria de la gente. O sea, que la gente tenga la sensación de que está disfrutando de algo único, de algo irrepetible, en lo que está viviendo en estos 3 años, o 2 años y 2 meses, con Hansi Flick. Tú puedes, evidentemente, refrendarlo con la Champions, pero la transformación, que para mí ha sido prodigiosa en un tiempo récord, de un entrenador anónimo, absolutamente, digo anónimo, en el universo Barça.
0: Sí, sí, entendemos.
15: Absolutamente descontaminado de lo que era la esencia del juego del Barça, que lo ha modernizado, que lo ha transformado, que lo ha llevado a un nuevo nivel, que lo emparenta mucho más con el Barça de Cruyff que con el Barça de Guardiola. A mí me parece que haya hecho historia.
0: No, muchas gracias. Marcos, gracias, buena diada.
15: Gracias.
0: Hasta luego.
11: Sí que tienes razón, la verdad que se puede hacer historia de muchas formas, pero una de ellas, por ejemplo, es cocinando.
0: Sí.
11: Como, por ejemplo, una de las casas de carne espectaculares, como es La Cabrera.
0: Sí.
11: De Gastón Ribeira, que es un
0: espectacular.
11: Chef espectacular, trae la mejor carne argentina, en una experiencia espectacular para los amantes de la carne. Gastón Ribeira, el jefe de La Cabrera, la mejor carne de casa de carnes que, por suerte, tenemos acá en Barcelona, en Carrer Diputación 239.
0: Aquí al costat, sí.
11: Diputación 239, para vivir la pasión y la carne y el fuego y todo. Es que, de verdad, que es una locura. Puede reservar por Google Maps o llamando al 93-878-3230. Repito, 93-878-3230, La Cabrera, Barcelona, ya lo saben.
0: Anirem a celebrar la diada.
1: Està obert, avui,
0: segur. Segurament. Restaurant La Cabrera. Va, seguim endavant, perquè tenim protagonista del rival del Barça.

0: Perquè el Barça juga diumenge a 4:15, es queixava l'oient de l'horari del Barça, de 9 a 4:15, contra Levante, i a València ja tenim el Nil Solà amb protagonista, Nil.
1: Doncs sí, Santi, avui molt ben acompanyats d'un futbolista capità del Levante, Roger Bruguer, futbolista gironí, que va arribar a la primera divisió amb 28 anys, però de quina manera ho ha fet? De fet, aquest any ja està lluint el braçalet com a primer capità de Levante. Roger Bruguer, què tal? Molt bon
0: dia.
2: Hola,
0: Brugui.
2: Molt bon dia. Tot bé, tot bé.
1: Setmana especial, no?, sempre que s'ha de jugar contra el Barça.
2: Sí, diferent. Bueno, especial, no sé si és la paraula. Putuda, però bueno.
0: Per què? Fa por al Barça?
2: Bueno, es veu com, pues, com el que és, no? Un gran equip, grans jugadors, a sobre estan en un molt bon moment. I, no sé, la veritat que jo he vist diversos partits i els veig molt bé. Però bueno, nosaltres també estem molt bé a casa.
1: Anava a dir que a casa victòria contra el Betis per 5-2, precisament en un partit on vas marcar un doblet. A nivell personal, després d'una temporada passada un pèl complicada, l'inici és el somiat?
2: Sí, a nivell individual sí, a nivell col·lectiu també. Hem començat bé, 3 partits fora de casa i una a casa i contra el Betis. I bueno, ja hem puntuat bé i bueno, hem de seguir en aquesta línia i la veritat que molt contents.
1: La temporada passada, amb la irrupció espectacular de Carlos Espí, l'arribada del nou míster, Levante va acabar salvant la categoria. Van ser uns mesos complicats. Això us ha ajudat a poder afrontar de manera diferent aquesta temporada?
2: Sí, el de l'any passat va ser, bueno, va ser increïble, la veritat. Vam fotre una remuntada molt, molt gran. I aquest any, pues, bueno, pues, l'objectiu és no patir tant, però bueno, sabem que haurem de lluitar, sabem que el nostre objectiu és la permanència, no ens confondrem en cap moment. I bueno, i una mica seguint el camí del míster, que la veritat que és molt bo, intentar, pues, complir aquest objectiu, no? De salvar-nos i que l'afició no hagi de patir tant com l'any passat.
0: Clar, com plantegeu la setmana? Feu alguna cosa diferent per jugar contra un dels millors equips del món o no?
2: Sí, per mi ara està clar que el Barça és, òbviament, el millor equip. Es planteja com una setmana normal. Al final s'han de buscar alguna debilitat que pugui tenir el Barça, s'ha també d'esperar una mica que no els hi entri... En plan, bueno, s'ha de tenir aquesta petita fortuna també, no? Perquè saps perfectament què et generaran, intentar que et generin el menys possible, intentar generar tu també ocasions i estar molt acertat. I bueno, sabem que és un partit que durant el 100% no ens val, sabem que haurem de donar molt més, sabem que hem de ser un equip molt, molt sòlid, un equip molt solidari, i bueno, i després que s'ajuntin altres factors, però també sabem que a casa venim de, bueno, de 6 o 7 victòries seguides i sabem que estem forts i ja et dic, anem amb respecte, no?, perquè ho mereixen, però sense cap por i a per als 3 punts.
1: És una setmana en la que s'ha conegut els 30 candidats a poder guanyar la pilota d'or, que s'ha parlat molt d'Mbappé, s'ha parlat molt de Rodri, de Lamine, evidentment, que venen a jugar aquest cap de setmana a la ciutat de València. Des de fora, i un jugador ja amb bagatge i anys com tu, com veu aquesta situació? Qui creus que realment mereix aquesta pilota d'or?
2: No ho sé, és que al final jo que els pateixo... Pues, òbviament, els veus molt, molt determinants, no? Són jugadors nivell top, al final no és casualitat que guanyin tants títols, però bueno, jo li donaria el jugador més determinant. Està clar que alguns han guanyat més títols, però bueno, jo què sé, algun d'Espanya, no?, que han guanyat el Mundial, que sobre any de Mundial, pues, han sigut els més... És el més important, el Mundial, l'any de Mundial, i bueno, a qualsevol d'Espanya li donaria, però bueno, això ja els que ho hagin de decidir ho decidiran, per mi tots ho mereixen, i ja està, tampoc és un tema que nosaltres li ho parlem molt ni li donem moltes voltes.
1: No votaràs perquè ho fan els de les seleccions, però clar, tu ja ets el capità del Levante, en aquest sentit, una responsabilitat afegida que entenc que ha de ser important per tu.
2: Sí, està clar, és el que... Sé el que representa ser capità i més d'un club com el Levante, amb tanta història, i bueno, intento fer-ho de la millor manera, representant els valors del Levante al màxim i donant-ho tot a cada partit, òbviament.
1: Ets un futbolista que segurament has tingut una carrera un pèl diferent, no? No has arribat a la primera divisió fins als 28 anys. En un món on ara el més normal és veure, o s'està convertint en normal o habitual, veure futbolistes de 17, 18 anys jugar ja sentats a primera i de la manera que ho fan. Com és? Explica'ns una mica com és el fet d'arribar tard, si hi ha moments fins i tot de desesperació, de veure lluny, i com es gestiona això.
2: Pues la veritat que jo, s'està clar que la meva carrera és una mica diferent, no? Perquè jo mai he jugat a cap cantera top, per tant no estava ni a prop durant el futbol base. Però bueno, després no, mai m'he desesperat, perquè és que sempre he tingut la gran sort de disfrutar-ho tot molt i de valorar-ho tot moltíssim. O sigui, jo jugava a segona B, ho valorava molt. Amb 17-18 anys jugava a tercera i ho valorava en aquell moment. Després, doncs bueno... Pues sí que és veritat que algun entrenador que sí que havia sigut professional em va dir que, bueno, que tenia capacitat i potencial per poder arribar, i sí que em vaig il·lusionar, però i vaig començar a treballar, pues, per aconseguir-ho, no? I bueno, a poc he anat fent saltets cada any, i com et dic, no m'he desesperat mai, perquè és que els he valorat tots molt, i bueno, per mi no havia jugat a primera fins als 28, però bueno, jugar al Levante a segona per mi ja era pues, estar a l'elit, no? I lluitar per pujar a primera, doncs, també és molt bonic. I vaig disfrutar molt dels anys de segona i estic disfrutant molt els anys de primera. Per tant, molt feliç també per la meva carrera. Crec que he lluitat molt, he currat molt, he passat moments difícils i, bueno, i al final he arribat. I per tant, també crec que a l'arribar amb 28 anys, doncs, ho valores més que potser un que arriba més jove, no? I jo, doncs, creu-me que ho valoro com el que més.
0: Bueno, clar, ets un... i capadrera del futbol, no?, que es coneix. I, de fet, m'ha dit el Nil que coneixes bé a un altre picapedrer, un altre obrer del futbol, com és Gerard Martín, que com ha arribat i com s'ha instal·lat com a titular, eh?
2: Sí, la veritat que el conec. No el conec molt, però el conec en persona i és un exemple, el Gerard. És un exemple per mi, per tots els nanos. I ja no només pels del Barça, sinó per tots els nanos, de que els somnis a vegades es compleixen, de que s'ha de tenir il·lusió i, sobretot, molt de treball darrere, fer molts esforços. I el Gerard, pues, com tu dius, ha arribat al primer equip del Barça amb treball. El seu primer any jo crec que no va ser fàcil, però està clar que a dia d'avui per mi és un jugador molt important per al Barça, perquè crec que els hi dona alguna cosa molt diferent a lo que tenen, i no n'hi ha cap com ell. O sigui, és molt guanyador de duels, corregeix molt bé l'esquena. Bueno, sí. És un jugador supercomplet i a sobre en pilota ha millorat molt, o sigui que ara mateix té un nivell molt alt i és un jugador molt important per al Barça. I li desitjo el millor. Està clar que aquesta setmana no hem parlat ni parlarem, però el diumenge intentaré, pues, fotre-li canya, no?
0: Esperem que... tingueu sort, menys diumenge vinent. Roger Bruguer, davanter del Levante, gràcies per ser el que t'hi jugues.
2: Perfecte, moltes gràcies, ojalà sigui així.
0: Gràcies al Roger Bruguer, són les 12:35 minuts. Gràcies també al Nil, davanter i capità del Levante, el que t'hi jugues dos dies abans que el conjunt blaugrana jugui i Ivan, per què no, faci el 15 de 15 en aquesta arrencada de la Lliga.
3: Bueno, el Llevant, em sembla, ha jugat 3 partits fora, sí. Només una casa, però li va fotre 5 al Betis, que no és poca cosa. I el que passa que clar, bueno, a part que des de 2019 no són capaços de guanyar el Barça, a mi se'm fa difícil pensar que ara mateix, si el Barça manté el nivell de joc que ha mostrat els últims 5 partits que portem, que tingui alguna opció. Ha de ser un accident. O sigui, i els accidents en futbol passa, i per això has de ser tan superior al rival, perquè bueno, ja ho deia Guardiola, diu, el Barça per guanyar títols ha de ser molt superior al que faci el Real Madrid.
0: Ara parlem del Madrid, que m'està escoltant ja el Javier Raez. Abans, Bermo, te l'has preparat ja al Levante de cara al que t'hi juguen Barça?
4: Sí, el tenim molt preparat el partit del Levante.
0: A quina hora
4: Levant?
0: Comenceu aquest diumenge?
4: Clar, comencem a partir de les 3, efectivament. Ens acompanyen, ja ho sabeu, com sempre, CaixaBank i Guadis Llançà, col·laboren Mont Vertical i Murprotec, i a partir de les 3, i segurament fins a 8:15, doncs una mica de Llevant-Barça, que també és un...
3: Tornem després o no?
4: Tornem al mateix moment, sí, una llàstima.
0: El cap de setmana... No, cap de setmana o entre setmana? Quan és la transmissió especial de dimecres? Dimecres contra el Racing. És la transmissió
4: dimecres,
0: del...
4: Exacte.
0: Que fem conjunta amb Catalunya Ràdio per commemorar els 50 anys en català.
3: És maco, això.
0: Futbol en català. És molt maco, sí. Molt maco.
3: Ho vaig escoltar l'altre dia i vaig pensar, bé, bona idea.
0: Javier Raez, ¿qué tal?
5: Uy,
0: no se cortó, te tengo aquí. Javier Raez, buenos días.
5: Ah, hola, que se me cortó a mí. Estoy aquí en el Bernabéu, se me cortó y he vuelto a recuperar.
0: ¿Qué haces en el Bernabéu?
5: Pues que es aquí la rueda de prensa de Mourinho.
0: ¿Y eso?
5: Porque Valdebebas está al lado del circuito donde se va
0: claro.
5: a disputar este fin de semana. Pero vamos, está frente a frente, vamos.
3: Y no se oye, no se oiría, ¿no?
5: Está al lado de la curva esta, ¿cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama
5: la curva esta tan famosa del circuito del Madrid, que se llama la...
3: Pues si no lo habéis hecho nunca.
0: No sé, la verdad, no tengo ni idea.
3: Curvas famosas hay en Mónaco, creo, pero en Madrid por la Fórmula 1.
5: Y de coches menos, pero tiene un nombre...
0: La Monumental, me chivan.
5: La Monumental.
0: Ahí.
5: La Monumental.
0: ¿Vas a ir a la Fórmula 1 o...?
5: No, estoy acreditado y no es lo mío, los coches, esperamos si tengo que ir.
0: Mío tampoco, la verdad.
5: No me gusta mucho la velocidad, aunque bueno... Lo he escuchado, esta mañana está muy cerquita y he escuchado hoy el ruido de los motores.
0: Rugen,
5: urbano. Rugen, aunque rugen más los de la Fórmula 3.
0: ¿Ah,
5: porque
0: sí?
5: Hace 15 días, sí, bueno, aquello era ensordecedor.
0: Joder.
5: Hay cerca un campo de golf, el Olivar de la Hinojosa, y la gente que estaba jugando al golf no podía, vamos, tener dificultades para concentrarse.
0: Hombre, mucha concentración.
5: Los que íbamos al gimnasio no estamos teniendo un problema porque no pasa nada con el ruido, pero la gente que iba a jugar al golf lo tenía y escuchaba los coches, se oía mucho, la verdad.
0: ¿Habla a la una, Mourinho?
5: A la una, habla Mourinho.
0: Ha empezado a asomar la patita ya, ¿eh?
5: Bueno, lo del tema arbitral yo creo que es una cosa que cuando te va algo regular o mal, habla hasta Flick, ya que me cae bien Flick, pero también Flick se asomó la patita el año pasado, ¿no? Bueno, cuando te va mal, asoma la patita, pero no, de momento yo le veo muy, muy zen, muy tranquilo, no quiere líos con nadie, tampoco con el público, que para mí es el tema, ¿no? Los pitos a Vinicius, sí. Y José Mourinho le defendió, pero bueno, yo creo que de momento está muy tranquilo.
0: Bueno, es verdad que con los pitos no se quiso meter. A ver, es lógico, no se va a enemistar con el público del Bernabéu a las primeras de cambio. Pero el tema arbitral yo creo que va a ser repetitivo. Cada vez que haya un error o alguna cosa va a ser repetitivo, ¿no?
5: Sí, bueno, pero te digo que en eso, salvo el técnico del Villarreal, que estaba en el Rayo, Íñigo, y que no jamás habla de los árbitros, el resto yo creo que habló todo el mundo,
0: sí,
5: toda la vida.
0: Sí, sí, sí.
5: No recuerdo a ninguno que diga, no, al final todo el mundo habla porque estás caliente, el VAR, a mí no me gusta el VAR, eso, o sea, el VAR este no me gusta, me gusta un VAR diferente, no que pare tanto el tiempo el partido.
3: Pensaba que era justo. Un altre tipus de bar. No, oye, però, Raed, a mi els àrbitres ara mateix m'importen poc, perquè jo crec que no estan sent... Jo crec que de moment van bastant bé a la Lliga. El que sí que veig és un canvi de paradigma al madridisme, que és que ara ja comença a importar com juga l'equip. Fins fa res, l'objectiu és guanyar. Saps? O sigui, no jugar bé, sinó guanyar. ¿Tú notas eso? ¿Tú que estás más a prop?
6: Yo, hombre, claro que interesa cómo juega el equipo, mucho.
3: No, o sea, pero eso es de este año.
5: No sé, bueno, a mí yo te puedo decir, con la gente que hablo del club, siempre ha importado cómo juega el equipo y ganar y hacerlo bien. Y, o sea, es que tampoco puedes... No te va a dar si el Inter te quita el balón en los primeros 20 minutos, lo normal es que te haga un gol, no que ganes tu 2-0. Eso te va a pasar un día.
3: Pero eso... Perdona, però és que això durant no només durant els dos últims anys on el Madrid no ha guanyat res, sinó fins i tot abans, el Madrid no ha volgut la pilota. El Madrid ha cedit la pilota i ha guanyat o a la contra, o amb decisions estranyes, o el que sigui.
5: No, Madrid,
3: però vull dir, jugar a futbol, allò divertir a la gent del Bernabéu, que jo crec que cada dia està més enfadada amb el seu equip, això és el que estic veient jo aquest any, però fins ara no ho havia vist.
5: Yo creo que lo que influye mucho es que has perdido a Kroos y a Modric.
3: Pero ¿cuántos años fa d'això? Raed.

0: Jo crec que el podi de la pilota d'or hauria de ser-hi Lamine Yamal, número 1, Rodri, número 2. No? O sigui, que aquests dos no siguin al podi, a mi em semblaria una presa de pèl. I del tercer, pues, no sé, un doncs del mateix. París... M'encantaria que fos Cubarsí. M'encantaria
1: no crec, perquè al final...
0: Està a un nivell.
1: No
0: sí. tinc... Pau Cubarsí,
1: sí.
0: però
1: no tinc
0: que és el millor... O sigui, que un nano de l'Estanyol, fill de Fuster, sigui el millor central del món amb 19 anys, sí. em sembla una autèntica barbaritat que no hem assimilat encara perquè li donem normalitat.
2: Sí, sí,
0: però com
2: sí,
0: està Pau Cubarsí?
2: Sí que ho hem assimilat, jo crec, i és evident. El que passa que és central.
0: Ja.
2: No? Però... 19 anys, bueno, és la mateixa edat que Lamine Yamal.
0: És el Lamine de la defensa, ho va definir perfecte Hansi Flick.
2: Sí,
0: el Lamine de la defensa.
2: I estaria molt bé que se'l reconegués.
0: Serà o sigui, Premi Copa, serà el millor jove.
2: El Golden Boy, el Golden Boy i tal.
0: Sí, ja va ser el millor jove al Mundial. Ah,
2: exacte, vull dir, jo crec que ja està tenint reconeixements individuals, més enllà dels col·lectius que tothom li reconeix. Però això de... Clar, o sigui, pensa una cosa, Lamine, Rodri i Cubarsí, són tres del Barça.
0: Bueno.
2: Això només ha passat una vegada, que sí. és el 2010,
0: no, i
2: és evident que Rodri, si el guanya, no serà pel que ha fet el Barça, però jo crec que Rodri... no estic d'acord, perquè és cert que ha sigut el millor del Mundial, reconegut oficialment per la FIFA, molt pes, però la temporada de Rodri... amb el seu club, a Manchester City, no va ser una gran temporada. Per tant,
0: ja,
2: entenc que ha de sumar tot.
0: Però l'MVP del Mundial.
2: No,
0: L'MVP del Mundial hi ha de ser.
2: Bueno,
0: perquè és
2: sí,
0: el millor
2: segon,
0: futbolista de la competició
2: segon.
0: Més important
2: jo
0: del món.
2: Jo per mi segon no, perquè em valoro molt.
0: Bueno, no, en el podi.
2: Valoro molt, a més enllà dels títols col·lectius, també les estadístiques individuals, perquè al final, si és un títol individual, has de valorar estadístiques individuals. O sigui, no pot ser que diguis, no, és que com que ho ha guanyat tot, llavors és millor... Ho dic perquè Messi, a vegades, no ho havia guanyat tot, però per mi seguia sent el millor, i havia de ser pilota d'or. I ho dic també, i encara que estigui elogiant a algú que no és del Barça, que és precisament Mbappé, jo crec que Mbappé, malgrat tot, sí té sí. algunes opcions de ser pilotador.
0: És el màxim golejador de la història dels Mundials.
2: No,
0: amb tres Mundials.
2: I el pitxitxi de la Lliga, malgrat que el seu equip no va guanyar la Lliga, per tant...
0: Però sí, la Lliga es va borrar, en el moment de la veritat. Quan,
2: tot el que vulguis.
0: En el moment
2: tot
0: on estaven els seus companys patint, estava a un vaixell de vacances.
2: Tot el que vulguis, però... jo, per mi, primer Lamine Yamal i després, si hem de jugar, jo crec que Mbappé.
0: Jo ficaria, mira, un top 5. Jo et faig un top 5.
2: Ara,
0: five.
2: També et dic una cosa. Ojo, Messi.
0: Jo et faig aquest top 5. Mira, Lamine Yamal, Mbappé, Rodri, Messi, Cubarsí. Aquest és el meu top 5 de la pilota d'or. En fi, 12:51. Va, anem a la recta final d'aquest Què t'hi jugues, perquè ahir vam conèixer els límits de plantilla i es confirma que el Barça està en normalitat, que està en l'1-1 i que veu el seu límit de plantilla incrementat. Albert Llimós, bon dia.
3: Bon dia, Santi. Sí, com dius, el Barça podríem dir que respira l'asfixia que suposen aquests límits que fixa la Lliga de Futbol Professional a l'hora de gastar en la plantilla, agreujats, podríem dir, a la situació econòmica del club des del Covid. S'ha rebaixat i moltíssim, sobretot gràcies a la capacitat de l'entitat de Joan Laporta de generar més ingressos i també de rebaixar les pèrdues ordinàries. Això, com deies, permet que el límit dels salaris i dels fitxatges del Barça tingui ara mateix 150 milions més que no pas al febrer, a principis de març, bé, quan es van donar les últimes dades de la Lliga. Es passa d'aquests 432 a 582 milions. Aquest límit inclou també, ja ho hem explicat moltes vegades, el cost del filial, del planter i també de la resta de seccions. En aquest acte que va fer ahir la Lliga, a la tarda, el president Javier Tebas va voler matisar que el deute del Barça, que recordem que aquesta mateixa setmana hem sabut que ha crescut fins als 2.441 milions bruts, inclòs tota la part de l'estadi, no és un problema perquè el Barça genera moltíssims diners.
4: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? porque yo puedo deber 100.000 euros, pero ingreso 1.000 euros al mes, pues no lo voy a poder pagar nunca. En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior, y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar.
3: Javier Gómez, el director general de la patronal, ha estat encarregat d'explicar els números de la resta dels equips, també de fer les primeres explicacions i també de parlar del canvi d'escenari que ha viscut el Barça en els últims anys, que recordem que va arribar a tenir una situació molt complicada a nivell d'aquest cost salarial. La temporada 2027-28, ho hem explicat aquí al que te jugués, el Barça tornarà a Montjuïc durant uns mesos. No serà, per tant, l'escenari ideal, menys públic, però, tot i això, Gómez ha obert la porta a que el Barça pugui aguantar i mantenir-se en la regla de l'EU del fair play financer.
1: No estar en el campo terminado es peor que... O sea, estar es mejor que no estar, ¿no? Pero las cifras también han sabido adaptarse a esa situación. Las cifras de ventas de entradas de en Montjuïc son muy buenas. Y luego hay otros aspectos que también ganan, ¿no? Que gastos que no tiene.
3: Les xifres del Barça queden molt lluny de les del Real Madrid, que pot invertir en la plantilla 832 milions, el que més, amb molt més marge que no pas els blaugranes.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Imós. Bones notícies pel Barça, que com a mínim, de moment, està dins la normalitat i no ha de patir per estar accedit.
2: Sí, això que hem anat venent, perquè també surt del club, que aquest any s'han fet moltíssimes més operacions de les que s'haurien d'haver fet, perquè l'any que ve es faran menys, jo no ho acabo de tenir massa clar, perquè en èpoques de vaques flaques, magres, el Barça també ha fet operacions molt importants, potser amb les palanques. Ara les palanques, com que la normativa la van canviar perquè sí, no es poguessin fer palanques, bueno, en tot cas... El que sí que em sembla un escàndol és el tema del Madrid.
0: Sí. És un club sanejat, Ivan.
2: No,
0: és un club completament sanejat.
2: Un club sanejat? De què?
5: Què vols dir?
0: És que ens agradarà més o menys, però té una gestió sanejada.
2: Però què vols dir? Una gestió
0: té una capacitat de 800 i pico milions.
2: La pèrdua d'adquisitiva que ha patit per no poder fer concerts és enorme. I això estava contemplat als pressupostos.
0: Comparat amb un pressupost de 1.000 i pico milions.
2: No, 800 i pico milions de límit salarial. Però és que, a més, tenen la llei Mbappé, que fiscalment afavoreix també que els jugadors no només vagin al Madrid, sinó a l'Atlètic i al Rayo. No, però un club sanejat, tu. Escolta, no, clar, sempre. El Madrid sempre ho té tot sanejat i ens ho hem de creure.
0: Està sanejat.
2: Està tan sanejat que ha hagut de fer un altre pelotazo urbanístic.
0: Escolta, no vull...
2: Tan sanejat que ha hagut de fer un altre pelotazo urbanístic.
0: Home,
2: no, però això sembla.
0: I això tens tota la raó. I això tens tota la raó.
2: Tan sanejat no estarà quan ha de fer un pelotazo urbanístic i vendre no sé quantes hectàrees de la seva ciutat esportiva, no?
0: Són coses diferents, és a dir, el pelotazo, sí. El pelotazo l'ha gaudit en diferents èpoques de la seva història, sí. Ara és un d'ells.
2: Sí. Sempre, en diferents èpoques, no, sempre, tota la història.
0: Això no treu que sigui un club que econòmicament ha fet millor les coses.
5: Muy bien hechas.
0: No tinc temps per més, només per prèvies. Asier, pendents de Manolo, encara no ha parlat.
6: Doncs sí, pendents de Manolo, que juga l'Espanyol, que juga demà al Sadar, i pendents de Manolo, que encara no ha sortit a parlar.
0: Qui sí ha parlat és l'entrenador del Girona, Núria.
7: Sí, que ha confirmat les baixes que té per demà el Girona, que són les de Justin, Porto i Unai Hernández, un Girona-Castelló. Santi, el Castelló és líder, el Girona 7 punts del Castelló, per tant, bon partit demà a 2:15 de Montilivi.
0: I l'Espanyol, que juga contra Osasuna, que no ho hem dit. Són les 12 i 57, mira, tenim mig minut més. Si vols dir alguna cosa del pelotazo...
2: No, home, no, ja està.
0: Ah, ja està, que no, dieu que no, que hem d'anar a publicitat. Censura el pelotazo.
5: Mañana esto será un...
2: Això censura.
0: La segona hora, seguim el que t'hi jugues en millors moments. Adéu, ens escoltem... O seguim aquí, millors moments del que t'hi jugues, i ens escoltem...
2: Visca Catalunya Lliure.
0: Sí que hi ha el flaqui. Que t'hi jugues...
8: Bueno, deixem, anem per feina.
2: Va, anem per feina.
8: Anem per feina. Vinga. Escolta, el que sí està claríssim de què parlàvem.
9: Què t'hi jugues? L'àlbum de records de Joaquim Maria Puyal.
10: Els 3 dies d'haver entrat a Ràdio Barcelona vaig transmetre el primer partit de futbol de la meva vida. Va ser un Barça-Còrdoba, el desembre de l'any 1968. Vaig fer molts partits per Ràdio Barcelona i també per la cadena SER, entre ells el Barça-Madrid, del Guruseta. L'any 1976 vam començar a fer transmissions de futbol en català. Ràdio Barcelona va ser la pionera en aquestes transmissions. Amb l'audàcia del director aleshores, Mauro Terán, i de tot l'equip de companys de la redacció d'Esports de l'època, vam aconseguir, a poc, anar integrant la nostra llengua a les transmissions radiofòniques fins a aconseguir que fossin una referència general pels seguidors culers.
9: 50 anys de futbol en català, perquè tot comença a Ràdio Barcelona.
5: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
11: Esteu aquí per això de la brama?
12: Sí.
5: Ens visita el flamant guanyador del Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Joan Iago, de La Calòrica, ha rebut aquest important reconeixement per La brama del cèrvol, que es va poder veure al Teatre Lliure. I, a més...
13: La bondad de nuestro padre consolida...
5: Amb un peu a la mostra de Venècia, Mariona Borrulla ens recomanarà el millor en pel·lis i sèries per arrencar el curs.
14: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
15: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
16: Des del 3 de setembre ja són a la venda les entrades pels espectacles de la 35a edició del festival Temporada Alta, una edició que inclou propostes de dansa, teatre textual, circ contemporani, teatre d'objectes, lectures dramatitzades, laboratoris escènics i projectes híbrids que posen en relació artistes i companyies del país amb equipaments, festivals i institucions nacionals i internacionals. Impossible resumir en un minut un festival de 3 mesos de durada, del 3 d'octubre al 8 de desembre. És a dir, que millor consultar el web del festival. Destaquem, però, l'espectacle inaugural, Has Been, un muntatge del coreògraf Sidi Larbisher Kawi i l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Temporada Alta 2026 presentarà més de 60 propostes de creació catalana. La creació gironina continua ocupant un lloc destacat dins d'un festival de vocació internacional en el que no hi faltarà el torneig de dramatúrgia catalana, la música o el cinema. 91 espectacles, 22 estrenes absolutes, 21 coproduccions i 16 propostes internacionals que es podran veure a Girona, Salt, Maçanet de la Selva i 7 municipis catalans més.
15: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
17: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: Madrid s'ha equivocat una mica en algunes coses en aquest mercat de fitxatges, com s'ha equivocat en mercats anteriors, però quan el Keti jugues ens equivoquem, ve el Xavi Cazorla. I, evidentment, ens pinta la cara. És que ens pinta la cara.
1: El Keti jugues, l'heu cagat, amb Xavi Cazorla.
2: Anda, ja cagat.
3: Què tal?
4: Molt bé, i tu?
3: Molt bé.
4: Què tal? Tot bé?
3: Content de veure-us.
4: Sí, no?
3: Pensava que no us veuria.
4: Ja,
3: va ser perquè heu anat venint així com pinzellades, no?, una mica. Però ja ho veurem, ja ho veurem. No vull fer spoilers del que vindrà més endavant. En tot cas, molt content, perquè a més tenim el Barça líder.
4: Sí.
3: És una cosa maca. Podria no ser-ho si Lamine Yamal no hagués marcat cap dels dos gols que va fer,
4: clar, sí,
3: que és una cosa que podria haver passat.
4: Sí.
3: En quin context? Doncs si s'hagués complert el que va pronosticar el Bermúdez al que t'hi jugàs Barça.
5: Esteu rajant de la Lamine Yamal, rajeu de la Lamine Yamal, que li feia mal al cap.
6: Està trist, que està trist, Lamine
5: Yamal. Que li feia mal al cap,
6: està
5: que
6: està
5: estava
6: trist.
5: Malalt, no, mira, estava malalt.
6: Per què està trist? Per què està trist, Lamine Yamal? Jo vull saber-ho.
7: Gonzalo, el tema ja no és tant si està trist, no està trist, si té mal de cap, si no té mal de cap. La veritat és que l'escalfament el fa una mica a meitat de velocitat que la resta.
8: Estem muy atentos, por favor. Yo creo que merece la pena.
9: Això són les estrelles, eh? Però
7: dir, jo crec... sí, clar, sí, és cosa d'estrella, eh? Però és el típic que si avui, si avui es trenqués... Si avui es trenqués, jo no em sorprendria.
10: No, Albert, no.
11: Hi ha molta maldat en este món.
3: Joder.
12: La vida.
3: Sí, sí, vaya vinagre,
12: com,
3: eh?
12: Com un huracán. Sí,
3: joder, tio.
12: Patidor, patidor.
3: Sí, sí, sí. Cago en dena. Bueno, ja que hi som al Keti jugues Barça, anem amb un fragment on possiblement la persona amb menys veu de cantant de la SER i possiblement de tots els mitjans de comunicació a Catalunya, que és el Nil Solà, va creure's un tenor i va decidir regalar-nos unes notes musicals.
5: El Camp Nou canta allò que va cantar Rodri en aquell casament a Girona, on es va començar a saber que Rodri firmaria pel Barça.
13: La pots interpretar per als nostres oients?
14: Quanto cabrón.
5: Em vaig enamorar, el cor em batagava, no preguntis per què.

0: Madre mía, qué sufrimiento.
1: És quan a la boda van tots borratxos.
2: Uà, és l'única versió de la cançó on agraeixes que soni molt fort el bombo.
1: Sí.
2: És com, sisplau, toca més fort. Mare de Déu. Va, ara sí. Anem a l'essència d'aquest programa, que són les hòsties els que no hi són. En aquest cas, Plaqui, doncs era evidentment que pel tema de sempre, de fet,
3: sí,
2: les vacances et va caure.
3: Encara en queden, eh?
4: Ramon Besa, dimecres vinent ja torna la normalitat, temporada radiofònica, i sortiràs a prendre alguna cosa amb el Flaqui.
1: Amb el Flaqui. Com està el Flaqui? Com l'heu tornat del Mundial? Bé? Està bé?
4: Sí? Se li ha fet curt l'estiu. Se li ha fet curt l'estiu.
5: Quina jeta.
6: Calla, bondo, toma que talla.
4: Desenvolupa aquesta frase, Santi Ovalle.
5: Però si a ell se li ha fet curt l'estiu, a mi...
7: Clar, de tots els que vam anar al Mundial, l'únic que segueix de vacances és ell.
8: Bumba, cap a dintre! Cap a dintre!
3: Cadascú decideix quan torna i si fa totes les vacances, no?
4: Però és interessant, perquè tu estaves out, desconnectat, i t'has fixat, eh? Jo dient que se t'havia fet curt l'estiu, perquè havies treballat molt amb el Mundial, i qui rajava de tu a les teves esquenes? Sí. Santi Ovalle i Bruno Alemany.
3: Completament d'acord. Això queda apuntat.
2: Vols que t'enviï el tall després per anar-lo
3: portant? Sisplau.
2: Vale, ja ho farem. Bueno, la setmana passada va venir el Creixell i tot Catalunya estava

0: No, la setmana passada va venir el Creixell i tot Catalunya estàvem esperant quina nomenclatura faria servir el Tigre per parlar de Hamza Abdelkarim.
1: Deixar, Tigre, molt ràpidament. Vas veure el Madrid-Real Societat ahir?
2: Mitja part.
1: I vas anar a dormir?
2: A dormir.
1: Per què? Anaven 1-1?
2: Anaven 1-1? Estaven 1-1 i
1: ja tenies clar que guanyava el Madrid.
2: Azcarín! Azcarín! Azcarín! El Egipcio!
1: Perdona?
3: Abdelkarim.
1: Hamza.
3: Abdelkarim.
4: El Egipcio. Estic molt perdut amb tot això, jo.
1: Azcarín.
0: Azcarín. Bueno, s'ha de dir que està prou bé, perquè ha ajudat els dos. Vull dir que, mira, venint el Creixell... Va, anem a temes polèmics. El sí que no et va acabar de fer el pes una sintonia del programa, d'aquestes que heu anat posant aquests dies, així que era com tot, una mica anem a fer proves i tal. I com és habitual en tu, sí que ho vas fer notar de forma subtil i molt respectuosa.
5: Què t'hi jugues?
1: Aquesta sintonia, Willy. I ara pots esborrar, que no m'agrada.
6: Pum, pum, pum, pum.
1: És nova, no, aquesta sintonia, Willy? No és nova?
6: No,
1: doncs jubila-la.
7: No és amenaces.
1: Joder. Avui has estat més subtil.
8: Avui has estat bastant més arrogant.
1: No te gusta? Ja, Flaqui, llavors t'ho pregunto.
9: No te gusta una sintonia? Pues quita la sintonia, ja està. És que no passa nada. Tu eres el míster. Tu eres el míster, tu eres quien manda aquí. Entonces tienes que mandar. Ya está, no pasa nada. Tienes que mandar tú. Tu tienes que mandar y decir quién pones. Pones este, pones el otro.
0: Bueno, parlant de sintonies i de musiquetes, divendres veu acomiadar el Sol de Vila, un gran del periodisme, un petó des d'aquí. En aquest cas, la tria musical. Curiosa. Diguem curiosa.
10: Gel i roses per Sant Jordi. Aprengui a no voler fugir.
1: Clar, estava pensant com acomiadem a l'Adrià Sol de Vila, que és un tio que no vol estar als focus. És bateria de Balena, grup que esteu escoltant. Anava repassant i pensava, ha de sonar Balena, evidentment. I
11: però fa que has triat una cançó en la que la bateria...
12: No, però...
13: Bravo, bravo. Tres breces, bravo.
0: Basta bé, basta realment, basta bastant bé.
1: Però tenia una explicació.
0: Sí, sí, ja.
1: La lletra.
0: Sí, la lletra, ja sé, sí, clar, però bueno, és igual. Ja, si poso la lletra, l'explicació, el tall no té gràcia. Anem acabant el repàs de les vostres cagadetes amb una crònica de la Vuelta diferent, una mica diferent.
14: Mentre que Carlos Sainz va ser 16.
1: I en ciclisme, avui tenim la tercera etapa de la Vuelta, Borja Cuadrado.
15: Què diu ara, què diu?
1: Hola, Borja.
16: Hola, olita, vecinito.
1: Aviam si podem saludar.
17: Bon dia,
1: Borja. Hola, bon dia.
17: Saludos, què
1: bon
17: t'hi jugues?
1: Bon dia, quina energia.
17: A Espanya, tercera etapa.
18: Ara ja no cal. Ara és un pèl tard.
0: Ara ja estava a casa, ja no ens interessa. I ara que hem vist on heu cagat vosaltres, on heu anat cagant, podem obrir una finestra i veure coses que han passat fora d'aquí. Per exemple, suposo que haureu vist a les xarxes el company de Movistar que va fer-li una entrevista a l'entrenador de l'Atleti de Bilbao, Edin Terzic, en un anglès immaculat.
19: And today the Celta is a team that hasn't started well either. How did you what can you play today? How can the game you are starting how?
20: Yeah, we are starting the game our way.
21: Esto es lo de los idiomas, que sabemos de tantas maneras decirlo.
22: Wow. La cara de Terzic durant la pregunta era un poema, no sabia on fotre.
0: The game are static how. No, és, joder, mare de Déu, és difícil,
1: de
0: eh?
1: De Celta.
0: Ojo, anar posant el currículum als periodistes que parlem anglès, que després et planten un micròfon, wow, com aquest que sentirem ara de Sevilla Televisió, no, del Sevilla, del canal de futbol del Sevilla, si es canté, i has de fer aquesta pregunta, és curteta, amb un accent de Cambridge.
23: And your actuation, how do you... Are you?
24: Coma!
23: And your actuation, how do you... Are you?
25: I ja
0: t'ama
25: pel culo.
0: Your activation, how do you do...
26: Ardu?
0: Ardu? Tu cola el du, que sempre queda bé qualsevol pregunta. I ja que estàvem, dic, home, doncs, anem a recordar com parlava en anglès Guillermo Amor, quan va ser entrenador allà a Austràlia, que també era guapo.
27: Yes, el que passa que the game was difficult, eh? The result is... Man, it's difficult. In a moment, con el 2-1s... We suffer a little... Oh, yeah.
0: És un tall llarg, eh? Però
1: és
0: dir, no saps què t'agrada més, ja, l'hòstia. The two, sí, ones.
22: Les colades de castellà són molt bones.

0: Les coletilles.
1: Però se l'entén, no?
0: Sí, sí, nosaltres, pregunta-li a la senyora d'Austràlia, que l'ha entrevistat, si va entendre alguna cosa. Va, deixem l'anglès. Anem a l'ESPN i al bon rotllo que hi ha allà entre la presentadora de la transmissió del partit de futbol que estan fent i la reportera a peu de camp.
2: Otra de las protagonistas es nuestro campo de juego, casi, jugadora de St. Catherine durante muchos años, es Trini Babio. Trini, querida, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Y la verdad me rompiste el corazón. Casi jugadora me llega
2: no, está bien, Trini, pero quiero decirte en que no tenés nivel de selección.
3: Ah, no, obvio que no, si no, estaría acá adentro, claro. Lo sabemos.
2: Bueno, estás ahí adentro.
3: Y no con ustedes ahí, pero bueno, gracias por siempre ser tan amorosa. Estabas romántica, viniste conmigo y cortaste el aire, querida, pero bueno.
4: Muy bien, de buen rollo todo, ¿no?
3: Sí.
1: Això és real o és impossible?
0: És real. Bueno, jo, per la cara de la senyora, era una mica real, l'haig de dir.
1: Que bèstia,
0: sí,
1: no?
0: Que a veure quan, Flaqui, tu que et queixes del ball i tal, mira.
5: Hauré d'aprendre d'aquestes dues.
0: Sí. I ara, a Catalunya, un tema que ha passat aquest estiu és que van molts presentadors de ràdio han hagut d'explicar la mort de la Dolly Parton. I és curiós perquè el mateix dia que va morir, tant a RAC1 com a Catalunya Ràdio, els dos presentadors van palmar amb el segon cognom.
6: Hem pogut fer aquest repàs per la bestial trajectòria de l'artista total, que ara deia el Jordi Bianchotó, de Dolly Parton.
7: Cierra la por, que parece que va llum.
8: El 19 de gener del 2046, que és el dia que farà 100 anys que va néixer, i està guardada amb clau en una caixa al parc temàtic que té Dolly Parton.
7: Què dius? Què?
8: Dolly Parton.
9: Si se perdonen i tal, pues ja està. Otra vez juntos y vale.
0: Té un molt de Dolly Parton, m'agrada molt Dolly Parton, que sembla nascuda a Mollerussa. I per acabar, ara que hem conegut que Morata ha fitxat pel Leganés, mira, una mica com aquest oient que ha trucat abans, que ha dit que la seva dona era del Barça, doncs he fet un recull de tots els cops que Morata, quan ha fitxat per un equip, ha dit que era el seu somni.
10: Sabía que quería venir a la Juventus desde hace mucho tiempo. Lo importante es que estoy aquí, es donde quería estar.
11: Nuestro sueño y nuestra pasión es triunfar aquí en el Madrid y vamos a dejarnos la vida por hacerlo.
12: When I was little, I think, imagine one day I can be at Chelsea and making goals.
10: Es la infancia, ¿no? La auténtica felicidad, yo creo, y bueno, por eso significa mucho para mí estar hoy aquí.
11: Una anécdota bonita, creo que uno de los primeros partidos que vine con mi padre, debía ser un poco más grande que mis hijos, fue aquí en Butarque, le gané al Atlético en Madrid y me metieron ahí al campo de recoge pelotas y no lo había pensado nunca jugar en el Leganés, pero es una historia bonita de recordar.
13: Aquest senyor té una jeta tremenda.
0: Joder.
1: Totes les vegades.
0: Sí, Sí, sí. I, bueno, i el Madrid va anar i va tornar, sí, i entremig, sí. Vull dir...
14: Va tenir somnis, sí, entremig, sí. Va somiar molt.
0: I va estar a punt de venir al Barça, vull dir que hagués dit el mateix.
14: També hagués estat un somni. Sí,
10: sueño también desde pequeño. Xavi Pascual.
0: Sí,
1: sí, i
15: tant. Ai. Sit down al sofà i a mirar... Coi, documentals, reportatges que ens recomana el Raül Llimós, evidentment, que ens n'ha recomanat 4, ens hagués volgut recomanar 5, però es veu que el meu documental aquí a Espanya encara no ha arribat, per tant, escolta, deixem un 4. Les 4 recomanacions del Raül Llimós per mirar documentals aquest cap de setmana. Vinga.
16: Les docusèries del Raül Llimós.
1: Carai, sí. Tenim careta i tot.
17: I encara d'evolucionar,
1: Fantàstic.
17: És una primera, un primer
1: quin honor, bosc. Quin honor.
17: L'honor és nostre i amb què comencem, va?
1: Tenim teca bona per començar la temporada. He hagut de triar-ne 4, un per cada setmana del mes. I comencem, jo crec, amb una de les grans estrenes d'aquest estiu.
18: I was born in football. Hola. I live in football every day of my life.
1: Suposo que el reconeixeu.
17: Sí. Sona.
1: Mourinho, així es titula aquesta sèrie documental de Netflix, estrenada l'11 d'agost, coincidint amb la nova etapa de Mourinho al Real Madrid. 3 capítols de 60 minuts aproximadament cada capítol i relaten la trajectòria, sobretot professional, de José Mourinho en el món del futbol, des dels seus inicis com a entrenador assistent, fill de futbolista, els primers èxits al Porto, i sobretot Primer capítol dedicat a l'etapa del Chelsea, molt en profunditat. Segon capítol dedicat a l'etapa de l'Inter, molt en profunditat. I tercer capítol dedicat, no tant en profunditat, a l'etapa del Real Madrid i l'enemistat amb el Barça. Deixen bastant clar entreveure en aquesta docu-sèrie que li va moure molt en aquella etapa del Madrid la rancúnia cap al Barça, perquè el Barça va estar a punt de fitxar-lo el 2008 i finalment va triar l'opció de Pep Guardiola. És una docu-sèrie que deixa bastant bé a José Mourinho, no aprofundeix en el costat fosc i molt poc en el costat personal. Aquestes sèries a vegades serveixen per humanitzar els personatges.
17: Però canviarà la meva percepció, que no l'he vista, eh? Canviarà la meva percepció de Mourinho.
1: Només en el tercer capítol, pel meu gust, ja veus una mica l'escletxa humana.
14: Una mica, sí.
1: Sí, l'escletxa humana de José Mourinho quan parla de la família, perquè jo crec que el documentalista, el director, intenta fer, jo crec que ho ha intentat, però el tio va amb una cuirassa, va amb un escut, i hi ha un moment que parlen de la família i hi ha una frase, jo crec, que és la gran frase demolidora del documental, que diu: mi família vive mejor sin mí. És a dir, que ell gairebé és com una nosa per la família, i a més ell és un malalt de futbol i un malalt de la seva feina i s'hi dedica al 200%, i llavors, vull dir, diguem-ne que no, accepta que no pot tractar bé la seva família, no?
14: Se habla muy bien de mí. Justo cuando ganamos la final de Copa se acaba la batería de la cámara y no la recuperen hasta la temporada siguiente.
17: I curiosament no passa res més.
1: Mira, Flaqui, t'he recuperat un document del documental, només un petit tastet. Tu recordes aquell Barça-Inter 2010,
17: sí,
1: tornada de les semifinals, havien perdut 3-1 a Milà, sí. I aquí anàvem a intentar remuntar, expulsen Thiago Mota amb 0-0, l'Inter es queda amb 10 a la primera part, Eto'o de lateral, i hi ha una escena mundialment famosa que està parlant Guardiola amb Ibrahimovic, sí, al camp, allò al límit a la banda, i Mourinho, com una rateta, va per darrere a Guardiola i li diu a cau d'orella alguna cosa. Doncs Mourinho ha desvelat en aquest documental què li va dir exactament al tècnic del Barça. Escoltem.
4: There is a famous picture where I speak to Pep and Mourinho is coming behind. But to be honest, I didn't hear what Mourinho was.
1: Aquest és Ibrahimovic.
5: What did you say to Pep in his ear when you went down to 10?
1: Ara.
4: Winning like this is easy, but you are not going to win.
1: Li diu, jugant 10 és més seria més fàcil guanyar-nos, però no ens guanyareu.
17: No ens guanyaràs.
1: Sí. Això a la primera part.
14: I a mi una cosa que em rebenta molt d'aquest documental és que, per exemple, l'anada la guanyen de manera èpica 3-1.
1: Però no parlen de Benquerenza, del fora de joc.
14: I a la tornada guanyen gràcies a resistir, tot i que l'àrbitre va voler-ho al revés.
1: I amb el gol anul·lat a Bojan Kerkic, que encara no sabem per què, si per mans de Touré, ben bé no hem acabat d'esbrinar per què el van anul·lar. En fi, Mourinho, el documental, sempre és recomanable veure'l, i jo vaig passar realment una bona estona.
17: On el podem veure?
1: No, a Netflix ja està, ja està. Des de l'11 d'agost ha estrenat. Hi ha gent com, no sé, Terry, Lampard. Ibrahimovic, Eto'o, Moratti...
17: Bona nòmina.
1: Del Madrid, no...
14: Casillas,
1: no, sí,
14: una mica.
1: Com es diu aquest? Ricardo Carballo.
14: Carballo.
1: Sí, bon. Casillas, però tampoc no... Amb Casillas sí que li busca una mica les pessigolles, el talp, tota aquella història, però no hi ha una gran representació. No. És que no va... Per exemple, Cristiano Ronaldo no surt. O sigui, sí que expliquen que va sortir per cames del Madrid, també. O sigui, va cremar el vestidor. I també, això m'ha fet bastant de ràbia, s'atribueix a la sortida de Guardiola del Barça. Vull dir, ve a dir que ell el va desgastar.
14: Ell se'l carrega, sí.
1: Ell el va desgastar. Sí. Que era la missió que li havia encomanat a Florentino Pérez, que deu ser la mateixa que li han comentat ara.
17: L'altre dia ho dèiem, que ha vingut una mica pel mateix, veient que el Barça de Flick també està passant la mà per la cara al Madrid.
1: Curiosament, aquest documental s'ha publicat al mateix temps que, i això és el petit spoiler perquè no l'he vist, aquest documental, que el del Pep Guardiola, com a protagonista, en un documental del City que es diu A Beautiful Obsession, una maca obsessió. Aquest documental no es pot veure a Espanya, l'ha estrenat Amazon Prime només a Anglaterra i Irlanda. Jo l'he aconseguit pel Mercat Negre amb una persona que ha estat fa una estona, gràcies a les gestions d'una persona que ha estat aquí en aquest estudi fa una estona.
14: A canvi d'un ronyó?
1: No puc dir noms. I el tinc pendent de veure. Però han circulat alguns documents sonors, alguns moments d'aquest documental, i us en porto un tastet, també.
19: situation the Ruben can the ball had to feel dilute the ball oh. And when the ball comes with Kyle, Kyle has to know that he loses the ball, so I react to someone. You don't understand, Kyle.
20: No, but if you keep saying my name every meeting and every fucking thing, then...
1: Això és una conversa de Kyle Walker i Pep Guardiola al vestidor del City. El documental retrata els dos últims anys de Guardiola al City i és un moment molt tens i Guardiola s'emociona i mostra la seva decepció perquè Kyle Walker li està discutint unes paraules que ell ha pronunciat. Vull dir, hi ha imatges molt íntimes de vestidor en aquest documental que ha fet el City, que es pot veure de moment només a Anglaterra. Arribarà a Espanya, però de moment encara no té data. Jo el veuré pel pròxim mes i us en portaré més informació. Sí. Són quatre capítols d'uns 45 minuts.
17: Molt bé. Doncs tenim a Mourinho i tenim a Guardiola, tot i que en aquest cas a la Guardiola...
1: Dos antagonistes al mateix temps.
17: A no ser que tinguis contactes aquí dins del que t'hi jugues, pel que veig.
1: Sí, el mercat negre funciona. Sí.
17: Black market.
1: Vinga, va, més propostes.
21: Yo llego a casa y veo aquello.
22: Un seguidor de la Real Sociedad ha sido apuñalado.
23: Un hincha del Deportivo de la Coruña ha fallecido hace solo...
1: Aquest documental es diu Ultras, Pasión y Muerte, estrenat el mes de juny a HBO, i explica episodis recents en el temps, dels últims 30 anys, vinculats a grups ultras d'Espanya. Si t'agrada aquesta temàtica, és un documental interessant, ben documentat, potser falten testimonis, per exemple, surt l'Ochaita, per parlar dels ultrasur, però hi ha molt testimoni enfosquit, vist d'esquenes, hi ha molta gent que no vol donar la cara, i bàsicament analitzen en profunditat tres casos, el de Frederic Rouquier, mort als anys 90 pels boixos nois, era aficionat de l'Espanyol, el d'Aitor Zabaleta, aficionat de la Reial Societat, mort per una punyalada, un apunyalament a mans d'un seguidor de l'Atlètic de Madrid, i el de Jimmy, més recentment, l'aficionat del Deportivo, que va ser llançat al riu a Madrid. HBO, aquest documental, són tres episodis, i és interessant, sí, sobretot si us interessa aquesta temàtica més de...
17: Canvi de temàtica, però també interessant.
1: De la part més desagradable del món del futbol.
17: Ultras, HBO.
1: Sí. Més propostes, vinga.
24: What do we know about Diego Forlán?
25: Well, to be honest, James, not too much.
26: It's Forlán, one more, it's scored again!
1: Amb aquest documental m'he divertit molt. Es diu El ascenso de Diego Forlán. I l'ha produït la mateixa productora que va fer el de Luis Enrique, el de No tenéis ni puta idea. Es pot veure a Movistar Plus, també, com el de Luis Enrique. És un documental curtet, de poc més de 50 minuts, i explica com Diego Forlán va passar de jugar Independiente a l'Argentina a Europa. Va fer el salt, perquè el va fitxar el Manchester United, i com va començar Diego Forlán al United... sense marcar ni un sol gol en els primers 27 partits.
17: Caram, quin fitxatge.
1: I després sí que es va convertir en un jugador molt carismàtic, després va anar va passar pel Villarreal, va jugar en altres clubs d'Europa, molt bon Mundial 2010. En fi, i a més està muntat i és molt original en el plantejament. I té entrevistes també interessants de no sé, Luis Suárez, excompanys de, no sé, Sir Alex Ferguson... Hi ha un bon cartell a Movistar Plus.
17: Sí. Paciència, van tenir l'United, 27 partits va estar sense marcar un gol.
27: Hi ha una imatge, a més, de fora de l'United, fallant un gol a porta buida, de les de Dimara, de Déu. Ferrat.
1: Però van tenir paciència i al final va acabar sent un jugador molt, molt estimat a Old Trafford. El productor executiu és el nostre amic Marc Guillén,
17: sí.
1: I el director és el Duncan McCarth, que és el mateix director del documental.
17: Bones referències,
1: De Luis Enrique. Sí,
17: és
1: un documental divertit. Dius, Diego Forlán queda una mica lluny, ara és entrenador interí de selecció uruguaiana, però és un tio que és simpàtic i es va convertir també en una mena de sex symbol perquè cuidava molt el seu cos i és interessant el documental i divertit de veure.
17: Doncs sí. Una horeta que el podeu veure a Movistar Plus, aquest documental de Forlán amb les referències de la productora que hi havia darrere de No tenis ni puta idea, Luis Enrique.
28: There's a word in Serbian called inat, where people doubt you.
29: What's it been like to be something of a bad guy?
1: Va, i acabem amb tennis per parlar de Novak Djokovic, el llop a l'hivern, el lobo en invierno, documental dedicat, evidentment, a Novak Djokovic. Es pot veure a Amazon Prime, estrenat fa un parell de setmanes, i quan vingui aquí el Bojan Kerkic,
17: sí.
1: el Bojan Kerkic senior, li pregunta si sap què vol dir Inat, que segur que sí, eh?
17: Inat.
1: Inat, perquè parla molt de Inat en aquest documental, que és una expressió en serbi, que és com la força interior que tenen els serbis quan tothom està en contra seva. Ah, és a dir, és com una... És el motor que ha mogut la carrera de Novak Djokovic. És a dir, el poble serbi és un poble balcànic, molt competitiu, van tenir l'episodi de la guerra dels Balcans, i tota aquesta crítica que ha rebut a vegades el poble serbi o un esportista serbi, la transformen en energia de motivació. I això surt molt, apareix molt en aquest documental dedicat a Novak Djokovic, que al revés que Rafa Nadal i Roger Federer ha publicat el seu documental quan encara està
17: encara
1: en actiu.
17: Està en actiu.
1: I parlen d'això també. Surt Rafa Nadal, surt Federer, surten molts tenistes, surt André Agassi, per exemple, que per cert està fent un documental basat en el llibre. Hòstia. Sí, Apple TV l'està fent.
17: Sí. Brutal.
1: I parlen d'això, de per què m'he de retirar si estic bé. És un tio que es cuida moltíssim, que va canviar molt les seves rutines, la seva alimentació, i el tio diu que per què s'ha de retirar quan no sigui feliç, està en el top 10 del món del tennis, que per què s'ha de retirar, no? I és un documental que jo l'he gaudit molt, eh? Està molt bé. Està molt
17: doncs l'apuntem també, aquest de Djokovic, i traslladarem al Boyan, que això ens expliqui bé què vol dir això d'Inat, aquesta força interior.
1: I el llop, perquè és l'animal, diguem-ne, més simbòlic de Sèrbia.
17: Sí. Doncs Djokovic a Amazon Prime, el de Forlán a Movistar, el dels Ultras a HBO, el de Guardiola, aquest Beautiful Obsession, no el podem veure
1: encara
17: aquí.
1: No, sí. Però Mercat Negre.
17: Mercat Negre, o esperar a les primeres secció del Rodrigo que ens porti els àudios, i si no, esperar que s'acabi estrenant. I el de Mourinho, que ja el teniu a Netflix, amb aquests tres capítols dedicats al tècnic portuguès.
15: I amb això ens anem. Escolta, espero que tingueu un bon cap de setmana. Els que l'heu pogut tenir llarg, doncs, escolta, si podeu tenir un cap de setmana llarg, seguiu llevant-vos d'hora, que mai se sap. Ja ho sabeu, feliç dia de tothom, eh? Feliç dia de tothom! Happy diet, everyone! Come on, let's go! Let's cook, yeah!

0: fingir que son dos días, con Javier del Pino.
1: Hijo, ¿cómo vas en el trabajo nuevo? ¿Mereció la pena el cambio?
2: La verdad es que vas sobre ruedas.
1: ¿Tan contento estás?
2: Eso también.
3: Con el nuevo Berlingo Van First, la oficina irá sobre ruedas. Soluciones inteligentes, nuevo diseño y todo lo que necesitas para tu día a día desde 18.900 euros. Estarás contento. Citroën. Consulta citroen.es.
4: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
5: 94.543, serie 103.
4: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
6: Radio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
7: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
8: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
7: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
9: Amb un Barça Racing la història continua.
7: El Que t'hi jugues Barça de SER Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
9: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
10: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
7: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
9: Sique Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
7: Que t'hi jugues Barça a SER Catalunya.
11: 50 anys de futbol en català.
12: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
15: Que n'aprenguin!
14: Escolta el Que t'hi jugues Barça.
16: Això és cauca.
14: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermuda.
17: És tremendo.
9: Aquest diumenge, Levante Barça. A partir de les 3 de la tarda, a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
14: Segueix tots els partits amb nosaltres. El Que t'hi jugues...
18: Barça!
14: Amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
19: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan. I Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gurg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gurg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
6: Bon dia, dissabte 12 de setembre, dissabte de temperatures estables. Núria Serau, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Tenim per davant un cap de setmana en què podem aprofitar per fer activitats a l'aire lliure. Les temperatures aniran pujant i ens recordaran a l'estiu unes màximes que es mouran en general entre uns 28 i 31 graus. Una jornada que vindrà marcada per el sol, tot i que a la costa central prelitoral central tindrem alguns núvols que podrien deixar algun ruixat. I a la tarda tindrem núvols d'evolució en punts de muntanya, núvols de bon temps. Avui la temperatura del mar estarà al voltant dels 22 graus a la Costa Brava, 27 a la Costa Central i 25 a la Costa Daurada. I ara mateix els termòmetres van des dels 12 graus a Girona, 14 a Lleida, 20 a Tarragona i 23 a Barcelona.
6: Gràcies, Núria. Repassem ara l'actualitat informativa. 130.000 persones segons els organitzadors, 60.000 segons els Mossos d'Esquadra s'han manifestat arreu de Catalunya per la Diada. 45.000 ho han fet a Barcelona, 11.000 a Girona i 1.600 a Amposta, segons les xifres oficials, en tres manifestacions simultànies i descentralitzades. És un petit repunt en assistència, tot i que no té res a veure amb les mobilitzacions de fa uns quants anys, Soledad Domínguez.
8: Sota el lema "I soc, i som", milers de persones van sortir als carrers de Barcelona, Girona i Amposta. La mobilització a la capital catalana va tenir dues columnes que es van trobar a plaça Catalunya. Des de l'escenari, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, alertava de les amenaces de l'estat espanyol i de l'extrema dreta.
9: L'estat espanyol ens vol dividits com a moviment i l'extrema dreta ens vol dividir com a societat. Ni uns ni altres ho aconseguiran.
8: Per la seva banda, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, demanava a totes les entitats independentistes preparar-se per l'any vinent.
10: Companys, ens toca donar el dol per acomiadat. És l'hora de ser-hi.
8: Junts i Esquerra es van sumar a la manifestació, però sense foto en comú.
6: Precisament per recuperar la força de les manifestacions de fa uns quants anys i coincidint amb el desè aniversari del referèndum de l'1 d'octubre, les entitats aposten ara per una major mobilització l'any vinent. Esperen, a més, que hi pugui ser per primera vegada des d'aleshores Carles Puigdemont. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia, a més també, que aquesta hagi estat l'última diada sense ell.
11: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades. Demanem ja d'una vegada que el poder judicial i els justiciers diversos de la cúpula judicial espanyola deixin de jugar a cuit d'amagar, que deixin de rebel·lar-se contra el que és el poder legislatiu i que, per tant, apliquin la llei d'amnistia.
6: Tot i que la jornada ha estat generalment tranquil·la, s'ha tancat amb aldarulls. Les mobilitzacions de la Diada han acabat amb 18 detinguts, 10 dels quals són menors d'edat, per desordres públics i diversos contenidors cremats. Després de les manifestacions de la Diada, un grup de joves independentistes han començat a cremar i moure alguns contenidors al passeig de Sant Joan, això és a prop de l'Arc de Triomf, i enfrontar-se amb els antidisturbis dels Mossos d'Esquadra llançant-los i objectes.
3: Vergonya faria de policia!
6: Tot i les maniobres de dispersió, els incidents s'han anat reiterant durant diverses hores als carrers entre l'Arc de Triomf i la plaça Tetuán. Més enllà d'aquests incidents, la Diada també ha estat marcada pel xoc de l'independentisme d'esquerres contra l'extrema dreta. A les manifestacions s'han viscut alguns moments de tensió, d'una banda pel xoc d'una concentració d'extrema dreta espanyolista de Núcleo Nacional amb una d'antifeixista, i també a la manifestació principal de Barcelona, sobretot quan la comitiva d'Aliança Catalana va intentar accedir a la plaça Catalunya. Sílvia Orriols i la resta de membres van haver de sortir escortats pels Mossos d'Esquadra, i mentre partits com Junts i Esquerra feien crides a la unitat independentista, des de la CUP la seva portaveu, Su Moreno, la rebutjava.
12: Ara mateix es fa difícil poder arribar a una qüestió unitària, tenint en compte que hi ha forces polítiques que abracen discursos reaccionaris i que estan abraçant el discurs de l'extrema dreta. Mentre això estigui de banda sobre la taula, serà complicat poder arribar a acords comuns.
6: Els copaires, com també els comuns, van carregar contra el dispositiu policial de dijous al fossar de les Moreres, lamentant que blindés massa Aliança Catalana i impedís el pas de la manifestació de l'esquerra antifeixista. És la líder dels comuns, Jéssica Albiach.
13: L'estat de dret ha d'estar per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta, i no per aturar a totes aquelles que treballen precisament per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta.
6: Els tres detinguts pels incidents al fossar ja han quedat en llibertat amb càrrecs. Per cert, que l'Ajuntament de Ripoll s'ha desmarcat en les últimes hores del discurs del politòleg Ramon Cotarello en l'acte institucional de la Diada. Una intervenció en què Cotarello va defensar recuperar el país davant la invasió de persones d'altres cultures i religions.
14: Allibereu la pàtria, allibereu els vostres fills, allibereu les vostres dones. És l'hora de la lluita final.

0: vivir, que son dos días.
1: Hijo, ¿cómo vas en el trabajo nuevo? ¿Mereció la pena el cambio?
2: La verdad es que vas sobre ruedas.
1: ¿Tan contento estás?
2: Eso también.
3: Con el nuevo Berlingo Van First, la oficina irá sobre ruedas. Soluciones inteligentes, nuevo diseño y todo lo que necesitas para tu día a día desde 18.900 euros. Estarás contento.
4: Citroën.
3: Consulta citroen.es.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
6: Disfruta por ser del club con el 2x1 en el yogur griego natural Oikos Pack de 4. Comprando 2, acumulas 2 euros con 45 en tu próximo cheque ahorro. Y eso es dinerito para ti hasta el 23 de septiembre.
7: Radio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
8: Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
9: Et posem al dia des de fa més de 100 anys, però també nosaltres ens actualitzem. Ràdio Barcelona renova els seus equipaments tècnics amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
10: Ortopèdia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, escúters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
11: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
12: Que n'aprenguin!
11: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
13: Això és caure.
11: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
14: És tremendo.
15: Aquest diumenge, Levante Barça. A partir de les 3 de la tarda, a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
11: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
16: Barça!
11: Amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
17: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.

0: Es la una, son las 12 en Canarias. Sobre la crisis migratoria en Ceuta, los socialistas insisten en que el gobierno ha dado ya todas las explicaciones en referencia a ese baile de versiones de los últimos días sobre los avisos del CNI a la delegación del gobierno ceutí respecto a las convocatorias en redes antes de la entrada masiva de finales de julio. Recordamos que ha dimitido el jefe de gabinete del delegado del gobierno en la ciudad autónoma. Rebeca Torró es la secretaria de organización del PSOE.
1: El gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta, que es en lo que todos deberían estar. He echado mucho de menos que la oposición y sobre todo aquellos gobiernos autonómicos donde el Partido Popular tiene responsabilidad, ayudara en lo que realmente es importante.
0: Pues desde el Partido Popular le ha respondido Borja Sémper, acusa al gobierno de mentir y dice que la dimisión del jefe de gabinete del delegado del gobierno en Ceuta es insuficiente. María Ibáñez.
2: Para el portavoz de los populares tendrían que asumir responsabilidades en el Ejecutivo, empezando por su presidente. Considera que es incompetente en la gestión y que cae en la falta de humanidad. Es insostenible, ha dicho, que solo haya dimitido un cargo menor al que se dirigió el CNI la noche previa a la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Sémper tacha al gobierno de mentiroso, de haber mentido una y otra vez desde el 30 de julio.
3: Todo lo que estamos viendo desde hace un mes es mentira. La versión oficial del gobierno insiste una y otra vez en mentirnos a los españoles. Este asesor que ha dimitido ha contado que los ministerios y, por lo tanto, el gobierno estaban informados, y él ha dicho que había informado, de que ya tenían los planes que existían para saltar la frontera de Ceuta.
2: Dice Sémper que lo que ocurre en la ciudad autónoma es una multicrisis de credibilidad, de gestión, también humanitaria. Ha pedido otra vez elecciones. Y sobre el comunicado de Marruecos, que hace referencia velada al PP, que apunta como responsable de lo sucedido en Ceuta a Rabat, Borja Sémper indica que Marruecos sabe que un posible gobierno presidido por Feijóo será diferente. Avisa el portavoz de que España nunca estaría subordinada a ningún interés de terceros países.
0: Cambiamos de asunto. Donald Trump culpa a Irán de la escalada de violencia en el Mar Rojo después del ataque al oleoducto que servía de alternativa para el petróleo después del cierre del Estrecho de Hormuz. Palabras desde Irlanda, donde el presidente de Estados Unidos, Elisa Palacios, está de viaje oficial.
4: Donald Trump insiste en que Teherán está detrás de los ataques a este oleoducto que hasta ayer servía de alternativa para transportar crudo debido al cierre del Estrecho de Hormuz y que sufrió varios ataques de drones de los que se desconoce su procedencia. El presidente de Estados Unidos asegura que Irán quiere hacer tratos con Estados Unidos y sobre la guerra. El republicano dice ahora que terminará antes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, previstas para el mes de noviembre.
0: Manifestación en Madrid de los trabajadores de Airbus, de la planta situada en el municipio de Getafe. Protestan por mejorar sus condiciones laborales a la espera de ratificar o no el preacuerdo alcanzado por la empresa. En Colón, en Madrid, está Saray González. Adelante.
5: ¿Qué tal, Almudena? Buenas tardes. Ahora mismo en el Paseo de la Castellana, cientos de personas, trabajadores de la compañía Airbus, se están manifestando por lo que ellos consideran unas condiciones dignas de trabajo. Con camisetas en las que puede leerse el lema "Así no, esto no se para", reivindican su desacuerdo con el fin del paro indefinido que iniciaron el pasado 25 de agosto. Los escuchamos.
6: Lo que estamos reivindicando simplemente es una relación laboral desde el respeto. La empresa lleva una decena de años llevando a la plantilla contra las cuerdas, apretando con cada firma de convenio.
7: Recuperar el poder adquisitivo perdido de los últimos 5 años, que asciende aproximadamente al 15%.
5: Los sindicatos mayoritarios no participan en esta concentración porque junto con el Ministerio de Industria han llegado a un preacuerdo para la mejora de estas condiciones laborales que ahora deben aceptar los trabajadores. Pero desde aquí aseguran de que se trata de un acuerdo muy básico, de unas líneas generales que consideran insuficiente. Por eso la meta de esta concentración es llegar al Ministerio con sus reivindicaciones.
0: Y de la información del deporte, bandera roja en los libres del Gran Premio de Fórmula 1 que está teniendo lugar en Madrid. Adrián Moreno, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bandera roja producida por un choque de Hamilton contra el muro. Antes, Leclerc ha marcado el mejor tiempo del fin de semana con un 1:33.3. La clasificación a las 4 de la tarde y la carrera mañana a las 3. En fútbol, el Rayo Vallecano ha emitido un comunicado en el que asegura que ya existe un informe definitivo de la auditoría. En dicho informe se declara apto el estado de Vallecas y reclama a la comunidad que levante de inmediato la medida cautelar para poder jugar el martes contra el Español. Y dentro de una hora continúa la jornada 5 de la Liga con el Racing Alavés. Todo el deporte, como siempre, en Carrusel Deportivo.
0: Es todo. Se quedan ya con las emisoras de la SER. Más información a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bau.
9: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
10: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER y SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
11: Què tal? Bon dia, bon dissabte, Claudio Arcarons.
12: Bon dissabte, Màxim Castillo.
11: Bona
12: diada.
11: Sí, que no ens vam veure, que no ens vam veure ahir.
12: No, una mica de detox.
11: Estàvem bastant a prop, tot s'ha de dir,
12: sí,
11: eh?
12: Sí, mica platja vam fer.
11: Ens hem explicat, sí, cadascú en la seva comarca, la seva trosseta Costa Brava, però sí, estàvem molt a prop ahir. Mariona Borrull, com estàs?
13: Molt bé. Tinc una pregunta.
11: Endavant.
13: Clar, perquè ara estava pensant, si el dia anterior a una festa és la revetlla, el dia posterior a una festa, com es diu?
12: La ressaca.
11: O sigui, hauries de barrejar ressaca i revetlla. O sigui, fer d'aquestes dues paraules...
13: O ho deixem als oients, llavors.
11: O ho deixem a un senyor mag de les paraules, algú que escriu, Joan Iago, com estàs, dramaturg?
14: En anglès diuen aftermath, no?
13: Aftermath.
11: Però aftermath no vol dir el caos, el que s'acaba el món...
14: Que sí. Jo em pensava que era com les conseqüències...
11: No sé. Jo és que ni first, jo el first...
14: Però segur que hi ha una fantàstica paraula catalana que no ens està venint al cap ara i ens vindrà d'aquí una estona.
11: Molt bé. Joan Iago és el dramaturg, cofundador, bon dia, de La Calòrica, flamant Premi Nacional de Literatura Dramàtica per molts anys, enhorabona.
14: Moltes gràcies.
11: Per l'obra La Brama del Cérvol, que es va poder veure al Teatre Lliure l'any passat. Mm-hmm. Ara en parlarem, eh? Però deixa que acabi de fer l'interrogatori a Mariona, perquè nosaltres ahir, mentre ens banyàvem a la costa, Clàudia i jo, tu n'eres a punt de caure en un canal, no?
13: Jo era a la sala de premsa feixistoide del Palazzo del Casino del Lido de Venècia. És molt concret, això.
12: Ho direm tot, Mariona.
11: Feixistoide, feixistoide és estèticament feixistoide.
13: Sí, sí, perquè la Bienal de Venècia es va fundar en temps de Mussolini i, evidentment, l'estètica era la que era i no l'han canviat. Us asseguro que les cortines aquelles et fan, bueno, et fan resar a ídols que no hauries de resar, definitivament.
11: Uau. Amb què et quedes de la mostra? Ja sé que és superdifícil aquesta pregunta.
13: En un titular, NASA, la nova pel·lícula de Yuval Abraham i de la Rachel Zohr, els documentalistes darrere de No Waterland, un documental que exposa els engranatges del genocidi palestí i que és, bueno, ha de guanyar el Lleó d'Or, perquè és que si no, no sé què estem fent.
12: Bueno, van rebre una gran ovació, no?
13: Vull dir, 25 minuts, la més llarga de la història, però no és per l'ovació, és pel documental.
11: No. Bueno, és que són els propis membres de l'exèrcit israelí que admeten el genocidi.
13: Sí, és la zona d'interès feta realitat. Que fort.
11: Mira, pell de gallina.
12: Bueno, veurem, i posats a recomanar avui. Palestina 36. Jo hi vaig anar l'altre dia amb la meva mare i també recomanadíssima ja per fer tot el pack.
13: Vinga.
11: Mal, doncs no sé si posar una mica de frivolité. Què tal P i Javier Bardem? El glamour espanyol més internacional.
13: Ells estupendos. La pel·lícula que protagonitzen, Búnker, una merda.
12: M'ha rebut, però gota de bona crítica, eh? No, se la carrega tothom.
13: No, i el pobre Florian Zeller, que va ser el director de El Padre, magnífic, amb l'Anthony Hopkins, després de fer El Hijo, que va ser una patinada en tota regla, i ara ha fet El Búnker, que...
11: Mira, no ha fet El Sobrino. Ha fet El Búnker. Què anava a dir-te? Per tant, podríem dir que en Florian Zeller es dediqui a fer obres de teatre que li van funcionar i li funcionen molt bé.
13: Sí, i que Penélope i Javier tornin a fer una pel·lícula junts perquè són el carisma personificat i, a més, diuen les coses pel seu nom. Escolta'm, que ja costa.
11: Doncs Zeller, que tenim aquí avui. Joan Iago, ets un Zeller, no?
14: Ostres, vale.
13: Home, després del que hem dit, no sé, eh?
11: Bueno, un Zeller o un Joan Iago que també ha fet sèries, ara que parlàvem de l'audiovisual. Cinema encara no. Seria el proper pas natural o què?
14: Ostres...
11: On hi t'ho planteges?
14: No ho veig com en el mapa. No. Trobo, o sigui, em sembla molt difícil escriure una pel·lícula. Evidentment, ja no parlaré de dirigir una pel·lícula. No sóc tan cinèfil com m'agradaria.
11: O sigui, però seriéfil, sí.
14: Molt. Sí. Molt més del que m'agradaria.
11: Mariana, és un absolut malalt. O sigui, li pots fer qualsevol pregunta? Posa la prova.
14: Qualsevol pregunta no és veritat. No diguem bestieses. No. Qualsevol pregunta... Bueno, vull dir, no ho sé. M'agrada molt la sèrie.
13: No, no, la pregunta és, ser serièfil si no et quedes fins al final dels crèdits de cada episodi? Perquè això és una cosa molt de... molt de persona que li agrada molt les sèries. Saber com acaben els crèdits d'un episodi quan en realitat el que fa la gent és passar ràpid. Sí,
14: clar. Sí, jo només amb algunes sèries que m'agraden molt i normalment quan les veig per segona vegada faig la cosa friki de normal, miro, ah, mira, aquest capítol l'ha dirigit tal, pum, pum, i el siguiente. O a dormir.
11: Molt bé. Doncs sèries com la mítica Neva Ciutat i Sala Polivalent del 3CAT. Escolta'm, heu renovat o no? Que jo ja
14: no, Sala Polivalent va fer una temporada única i no hi va haver-hi renovació, ni hi haurà, i
12: es va intentar,
14: està.
12: Però, allò d'allargar, de fer una segona part? O va quedar penjat i ja era molt clar?
14: O sigui, 3CAT sabia que a nosaltres ens hagués agradat fer una segona temporada i vam prendre la decisió de no fer-la, però mai ens van prometre segur que la tindreu. O sigui, no és que ens cancel·lessin, és que mai ens havien dit que la possibilitat de la segona temporada existia. I
11: coses de calés, potser...
14: Bueno, sí,
11: Tampoc tenia el més gran dels pressupostos, eh? La primera temporada era única.
14: Era una sèrie molt petita i que 3CAT la cosa que jo crec interessant que estan fent és que estan apostant per obrir molts camins nous. Moltes vegades això acaba anant en detriment de que les històries tinguin continuïtat i que els projectes puguin créixer. Però mira, si la sèrie hagués sigut un pepinazo i hagués encantat a tothom, ens haguessin ofert segona temporada, o sigui que suposo que tenim el que
11: passa. Però tu deus tenir al calaix milions d'idees per sèries, no?
14: Per sala
11: com a showrunner Joan Iago.
14: Per sala polivalent tenia molts capítols bons, no? Perquè com tenia el format aquest antològic d'una gent en una sala d'un centre cívic fent una activitat, dèiem, hòstia, uns tios jugant a rol, hòstia, uns tios fent el jurat d'un premi literari, ostres, una sessió de no sé què. Teníem una bona llibreta d'idees algun dia.
11: I alguna idea per fer la sèrie d'en Joan Iago? Trucant a les portes de les plataformes?
14: Sí, de fet. Estic amb negociacions...
11: Home, explica-ho.
14: No puc explicar.
11: Home, sí.
14: No puc.
11: Que hi ha confiança.
14: Ja, però no...
11: Bueno, doncs el que puguis dir-nos.
14: Ara mateix jo estic treballant en una sèrie de la que no puc dir res més, que no és la sèrie de Joan Lleó, és una sèrie fantàstica, que de fet la primera temporada ja està rodada i jo he començat a treballar en la segona temporada.
11: Rodada i estrenada?
14: No, rodada i no estrenada. I potser quan s'hagi estrenat ja podrem dir quina és. I jo estic treballant, diguem, però com a guionista, perquè... la bona gent que la fa ha tingut la indecència de convidar-me a formar-hi part. A banda, jo estic intentant moure un projecte meu, d'una sèrie meva. I la cosa va fent pessetes, però són superllargs aquests camins.
11: Què seria? Humor polític, estil La Calòrica?
14: Hi ha humor, hi ha política.
11: Sí, thriller, comèdia romàntica, que també engastes.
14: Hi ha amor, hi ha comèdia romàntica, sí, sí.
11: Si vols estirar més del fil, jo ja s'han acabat.
12: No, per favor. Deixem-lo que està patint.
14: Acabarem violant un contracte de confidencialitat.
11: Bé, doncs avui teníem moltes ganes de compartir amb els oients del Tot és Comèdia aquesta bona notícia, un altre autor teatral català que aconsegueix el màxim reconeixement del Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya, Joan Iago, Premi Nacional de Literatura per La Brama del Cérvol.
15: I ets aquí per això dels cèrvols, Maribel?
16: Sí.
15: Som-hi! Si la Maribel es quedés en cadira de rodes, tu li rentaries el cul?
16: Eh?
15: El món no té la culpa que ja no sortin obres tan bones!
17: No es va morir, es va fer del PSC.
16: Però, tia!
17: Què, tia?
15: Un, dos, tres!
17: I esteu aquí per això de la brama?
16: Sí.
11: I he dit un altre autor teatral perquè l'any passat van guardonar
12: la Victòria Spumberg per La Tercera Fuga,
11: sí.
12: El 22 Josep Maria Miró pel Cos Més Bonic, que ara s'estrena a Nova York, i el 20 Guillem Clua amb Justícia. O sigui, aquí el millor teatre podem dir que el tenim nosaltres.
11: Podem marcar paquet?
14: No sé. Però en qualsevol cas és una superbona notícia i sincerament jo vivia el fet de saber que diversos companys i companyes catalans havien guanyat el Premi Literari com una cosa que pensava que m'aniria a la contra. En el moment en què vaig saber que la meva era una de les obres que estaven considerant, vaig pensar, no tindrem la potra que després de...
11: Una altra vegada,
14: en plan, no? Segur que no pot ser.
11: Ara triaran alguna obra en gallec o...
14: Clar, com segur que... Perquè, a més, em consta que hi ha grans obres que concursaven aquest any i vaig pensar, no pot ser que li torni a tocar a Catalunya. Doncs pues mira, la sorpresa.
12: No sé si tots els d'aquesta llista han tingut un titular com el que tens tu. d'aquest que ara comentàvem de recibe el premio el antimonárquico, ecologista, anticlerical, o no sé quantes coses més et deien. Clar, no sé si la Victòria o...
14: Home, jo estic convençut que si tu li vols dir coses lletges... Si a la caverna feixista de Twitter li vol dir coses lletges al Guillem, a la Victòria, segur que les troba, perquè aquesta gent... No sé, si t'insulten dient ecologista...
11: Però això que era un digital d'aquests...
14: Sí.
12: El debate.
11: Va.
14: Sí, jo...
12: Es que...
14: Jo vaig fer la cosa de sortir de Twitter en el moment en què molta gent va sortir de Twitter i no m'ho he menjat gaire, però m'ho va enviar una companya, però m'ho va enviar des de les risses, des de dir, vale, guarda't això, que ho voldràs tenir, d'aquí uns anys voldràs tenir aquesta captura de pantalla.
12: I perquè és una gran presentació, és això. Ecologista, sí, sí. Gràcies, Messi. Clar. Sí.
11: Però això és el que està venint, perquè ara microtancat et deia, ostres, potser ets l'últim... Com arribi el PP i Vox al govern d'Espanya, potser s'acaba. Un Premi Nacional de Literatura Dramàtica en les llengües cooficials de l'Estat i, sí, xapen i... Aquí només obres estrenades en castellano.
14: Sí, la veritat és molt desconcertant el que pot passar i molt desencoratjador. També pot ser que, com ha passat als Estats Units i ha passat a molts llocs, de cop hi hagi una mobilització de la, i una politització de la conversa teatral, de l'escena... pot ser que ens agafi la por de la censura, pot ser que la censura prèvia acabi provocant la professió autocomplerta de l'ecosistema censurant, no? Que jo això crec que és una cosa que ha passat, no? Que a la por de dir, oi, no toquem aquest tema, que hi ha aquests al govern o que estan a punt de venir, que vienen los fachas, no fos cas que no sé quantos. Quan després te n'adones que moltes vegades els és igual i moltes vegades... tenen coses més importants per les que barallar-se i moltes vegades s'acabaran ofenent i t'acabaran muntant una campanya de boicot per una cosa que tu no et podies ni imaginar. Yeah. O sigui, perquè t'has ficat amb no sé què d'un jugador de futbol de no sé quantos i, en canvi, tu fots una obra cagant en la monarquia espanyola i ningú diu res. Vull dir, cosa que a mi m'ha passat, o sigui...
11: Poder perquè aquests no van al teatre, no?
14: Sí.
11: Els hi haurien de dir, no?
14: Algú? Exacte. O van a un teatre que és un teatre que no és... On treballem nosaltres, vull dir, no? I ni s'enteren de que aquestes coses estan
11: passant. Però de totes maneres, veia jo l'altre dia llegir un article d'això de l'ascens d'Alemanya, d'Alternativa per Alemanya, aquest partit feixista, que portaven el seu programa on, en aquest estat, on han guanyat, que deixaran de convidar, o no sé exactament l'expressió, vetaran companyies que presentin obres anti-alemanyes.
14: Sí, no.
11: En teatres públics. Vulgui dir el que vulgui dir anti-alemany.
14: A veure, no ho trivialitzem ni un segon, perquè el que ja està passant des de fa anys a Alemanya abans del triomf regional d'Alternativa per Alemanya és terrible. O sigui, jo tinc companys i companyes alemanys que diuen és que si se'm veu a mi en una manifestació denunciant el genocidi israelí a Gaza, de cop em poden... Algú es pot queixar? A més, algú, mano negra, es pot queixar i pot fer que jo perdi l'obra que tinc programada a tal teatre. O la gent s'està traient les pulseres de la bandera palestina o s'està traient les arracades de la síndria abans d'entrar als centres de creació on treballen. Als Estats Units, per exemple, la cosa aquesta també de qualsevol obra que tingui, el concepte aquest terrible que fan servir de... element conflictiu, no sé exactament com n'hi diuen, que qualsevol cosa que parli d'alguna cosa que ells consideren que pugui provocar un conflicte, si l'obra parla de l'esclavitud, per exemple, és millor apartar-la, i no només dels teatres o dels cinemes, també de les escoles. És terrible i sí. No vull trivialitzar-ho ni un segon. Però suposo que per la cosa aquesta patològica de ser una mica optimista, a vegades penso, també pot ser que davant d'una cosa d'aquestes ens organitzem i la conversa es torni més política.
11: Clar, tot això en llocs com la Mostra de Venècia, siguen en les capitals culturals, no dic ni Berlín, no? Berlinale.
13: Berlinale ha tingut una de marrons.
11: Tot aquest... rum-rum, es veu, es viu...
13: Sí, de fet, ahir jo m'enrabiava en arribar a la sala de premsa perquè el Diari Oficial del Festival de Venècia va publicar un pamfleto, literalment, va posar un pamfleto entre les seves pàgines de notícies que posava algo així en català, tradueixo, eh? L'art que es nodreix de la política mor de malnutrició i dius, perdona'm, què és això? El festival mateix està coartant la denúncia política crítica explícita de part dels equips de les pel·lícules. Per exemple, Javier Bardem i Penélope Cruz són una excepció perquè ningú s'atreveix a mormonar la paraula Palestina aquí.
11: Ara es parla molt de les probabilitats que té Bardem d'aconseguir un altre Òscar pel Ser Querido. I no sé qui em deia l'altre dia, sí, però no oblideu qui és en Bardem. I el posicionament polític, sí, és de les estrelles de Hollywood, o estrelles internacionals del cinema, que més clarament suposa al genocidi, eh? I, bueno, i tantes altres coses, no?
14: Sí, sí, el que li està passant al Marc Ràfalo aquesta setmana.
13: Susan Sarandon.
14: Sí, sí,
13: Susan Sarandon.
12: Oh, bueno,
13: sí.
12: Però ella explicava l'altre dia que també hi està havent una mica de canvi entre les estrelles de Hollywood, que cada cop sembla que hi ha potser, això també no ho sé, però menys conseqüències o menys por aixecar la veu, perquè ara ja és tan, tan evident.
13: També et dic què hem de dir, vull dir...
14: Clar. No, no, clar.
13: La cosa aquesta d'optimisme.
11: Ja. Què us preocupa més, l'auge dels feixismes o que la I ens mati a tots abans de l'any 30? La probabilitat.
14: Que abans de l'any 30 és molt poc,
11: És que és molt heavy, tio. Falten 3 anys.
14: Sí, sí.
11: Això, no, això dona per una calòrica, eh?
14: Bueno, dona
11: Hòstia.
14: Per una... Sí, jo crec que els... Si bé la IA està entrant en totes les converses, com és inevitable, en el fons no sabem molt bé què dir. Estem tots una mica així.
11: Perquè com... no sabem què és, o què... Saps?
14: Sí, i perquè qualsevol cosa que diguem es caducarà molt ràpid, no? Vull dir, està avançant tan ràpid que la conversa no li segueix el ritme. No ho sé, jo penso que si la IA ens acaba matant a tots, serà perquè algú haurà estat provant a veure si la IA és capaç de matar-nos a tots com un tonto fins que al final ho aconsegueixi. No sé. I no diu molt de mi, però estic una mica fora de tot. Ni la faig servir, ni llegeixo gaire les notícies.
11: T'has tornat analògic?
14: No, analògic no. Jo estic tot el dia amb el mòbil i amb l'ordinador, però és veritat que intento evitar de manera activa fer servir la IA. A vegades la fa servir sense voler. Perquè de cop dius, ui...
11: Perdona, Google ja et respon a través de la seva eina d'IA.
14: Es pot desconfigurar. Jo vaig buscar com es feia i la IA de Google em va respondre com podia fer-ho.
12: Com podia eliminar-se ella
14: mateixa. Bueno, no, tampoc ho elimines, simplement fas que no et surti a dalt de tot.
13: Lo siento, Dave, no puedo hacer eso. Sí, sí.
11: Bé... Parlaríem de la brama del cèrvol, no?, una mica.
12: Algo.
11: Nosaltres la vam veure, però potser els oients que es van perdre la brama... Espera, obro parèntesi. Tornarà, perquè vosaltres sou el rei de les reposicions. No hi ha cap companyia de teatre que cregui tant en les obres que han fet que sou una autèntica companyia de teatre de reparto.
14: Som uns autèntics pesaos. Sí, sí.
11: Bueno, però escolta'm, i vinga, i el públic ho respon, i és una meravella. Tornarà la brama del cèrvol o què?
14: Tant de bo, sincerament m'agradaria molt. Crec que és molt difícil. Perquè, si t'hi fixes, les obres de la calòrica que tornen són les que són baratetes. Les que són petites.
12: Les que són quatre.
14: Exacte. Les totxes són les que els hi costa més tornar, per raons òbvies, perquè són produccions més... diguem que convoquen equips més grans i que aquestes persones han de tenir agenda i sobretot perquè són més costoses.
11: Aleshores, què li diem a la Mònica López, que l'altre dia estava aquí, que frisa per tornar a fer la merda o qualsevol altra cosa que li proposeu?
14: Nosaltres també, però claro, entre que nosaltres estem liats, a la Mònica, pilla-la, que quan no està fent...
12: Ara,
14: clar,
12: és que
14: però... No, i sobretot és això, que l'espectacle és costós.
11: Molt bé. Doncs això, recordem una mica... Volíeu parlar de les crisis.
14: Sí.
11: A través d'uns personatges que es donen cita en un hotel d'alta muntanya, no? Van a veure aquesta experiència singular, que és la brama del cèrvol.
14: Jo crec que la brama del cèrvol, dels processos de creació de la calòrica, és la més difícil... Va ser un procés d'anar molt a les palpentes, perquè com que comencem els processos creatius de forma col·lectiva, una manera que ens ha anat bé històricament de treballar és escollir un tema, dir, parlarem d'això, i quan dius parlarem de l'emergència climàtica o el negacionisme climàtic, doncs és fàcil aportar lectures, documentals, idees, etc. La brama del cèrvol ens passava que no sabíem exactament de què volíem parlar. Volíem parlar més d'una sensació que portàvem tots a dintre de... Nosaltres ho resumíem com la idea de la impossibilitat del canvi. O perquè veníem de fer Le Congrès de March Pas, que era una obra que finalment cridava a les armes i cridava a la mobilització i cridava a... alçar-se contra el realisme capitalista i a perseguir i a afectar la realitat i canviar les coses. I aquesta obra, diguem, es va venir una miqueta al bajón químic i van dir, això de canviar les coses, realment hi ha una possibilitat de que les accions que nosaltres fem provoquin un canvi?
11: Debat sobre el teatre polític, no?
14: Exacte. I bueno, l'obra va acabar tenint aquestes implementacions. Un grup de professionals de les arts escèniques que debat si el teatre polític pot realment canviar alguna cosa, una parella que porta molts anys en decadència, però que ho segueixen intentant arreglar la seva
11: relació. La de la Maribel, eh?
14: Sí, sí. I diuen, realment, això es pot arreglar? Realment aquesta... aquesta foscor en la que s'han ficat es pot arreglar, i aquest perseguir una experiència il·luminadora, una experiència reveladora, una experiència a la natura que causi un canvi, era el motor que trobàvem. Ens venia molt de gust fer la nostra obra de balneari de muntanya, no? Que és gairebé tot un gènere, no? De pel·lícules.
11: Sí, sí, sí. El resplendor, no?
14: Sí, però parlo més de jo què sé...
11: M'he quedat amb l'escenari, perdona. Amb l'embolcall, perdó.
14: No, però és aquest anar a la natura, sí. Però pensar més en joventut o en youth, aquest rotllo sí. D'històries diferents d'una gent que ha anat a un lloc amb l'objectiu de... amb distints objectius, no?
11: Això és, tia, Mariona, referents cinematogràfics.
13: Mira, Andrei Tarkovsky, nostàlgia.
11: Ui, Tarkovsky.
14: Clar.
13: No, no, i tant.
11: El més comercial dels directors.
13: Ai, pobre. Pobre, és boníssima aquesta pel·lícula, és boníssima.
14: És molt guai. Jo la vam veure precisament durant el procés, jo no la coneixia.
11: Ah,
13: És meravellosa, i acaba amb una escena que jo encara no he sabut desxifrar. Sabeu com de rar és no entendre una escena i que alhora et canviï la vida?
11: Ostres!
13: L'escena de la piscina de Nostàlgia de Tarkovsky. Aquí us ho deixo. Ara ja està.
11: No, ara no, tu, mira, fas anar a Filmin. Aquesta tarda em fas anar a Filmin. A tornar-la a veure, tu. Això del teatre polític, els referents... Clàudia, allà es deien noms. Bueno, es deien noms i s'intuïen altres noms d'aquestes vaques, no?, sagrades.
12: Sí, d'aquests tòtems de... Bueno, allà rebia tot Kiski, i a sobre hi havia una mica també la intenció de que se sentissin completament al·ludits.
14: Sí, ens venia de gust, perquè nosaltres, sincerament, i això no sé molt bé què diu de nosaltres, però comencem a considerar que en fotre-se'n de les vaques sagrades, del teatre català, de les famílies i del progressisme polític dins del teatre català, és enfotre-se'n d'una generació, però cada vegada també és més enfotre-se'n de nosaltres mateixos.
11: És que aneu camí, perdona, de ser vaques,
14: som,
11: també.
14: Que som
11: .
14: Ja aquests viejos que anem dient no, perquè el abans. Capitalisme i el capitalisme i nosaltres quan començàvem, i és com, hòstia, estem causant el mateix avorriment que ens causaven a nosaltres aquests senyors i aquestes senyores quan ens explicaven les seves batalletes dels anys 70.
11: Però són més bona gent vosaltres, no? Que alguns...
14: És que...
11: individus que encara corren por ahí...
14: No ho sé, o sigui... Si, bueno, a veure, hem crescut en mons diferents, però jo què sé, la meva bio de Twitter ja ho saps que és recordeu-me així abans que se me n'anés l'olla, perquè...
11: Sí. Jo et preguntava un dia, què vols ser d'aquí 15 anys? Espero no ser un gilipolles,
14: clar,
11: em deies
14: i
11: tu,
14: és que,
11: tal qual.
14: Però és que és gairebé inevitable, no? Vull dir, jo m'entenc que en aquest... Quan veig que m'estic començant a tornar un gilipolles, dic, no.
13: Recula.
14: Ho intento.
11: Però llavors, ja es veu això? Es nota? Ho notes?
14: Jo moltes vegades ho noto en els altres, no? I dic, ui... S'està tornant a començar amb gilipolles. Serà que jo també?
13: Revisem-nos.
14: L'efecte mirall, sí.
13: Concloem, doncs, que el canvi és possible i sempre cap a pitjor.
14: El canvi cap a pitjor és pràcticament inevitable.
11: Tots morirem, ja sabeu, abans del 30.
13: La cosa és mantenir-se, no?
14: Mantenir-se en un nivell de gilipolles. Intentar no passar d'aquí.
11: Pregunta, qui és Joan Iago?
14: Hòstia.
11: Bé, comencem per dir el que no és. No és el lloro xerraire d'Aladdin, de Disney. La teva pel·li favorita de nen,
14: La meva pel·li preferida... No, El retorno de Jafar, la 2 de l'Aladdin.
13: Això ja és okay. friqui de l'Aladdin, eh?
11: Ja, de veure els títols de crèdit.
14: Perquè,
11: on repeat?
14: Vaig tenir una grip molt llarga i la meva mare me la va comprar en VHS.
11: Ho sento.
14: I aquella pel·li va ser vista dos vegades al dia durant una setmana.
11: Molt bé. Doncs en Joan Iago no és un lloro, ni tampoc confondre amb l'altre Iago. Hola, Iago Alonso.
18: Hola, sóc l'altre Iago, el Iago Alonso. Abans que res, felicitats, Joan Iago, pel premi. I sí, és veritat que ens confonen. Jo no entenc molt bé per què, perquè jo soc un nouvingut, això de la dramatúrgia. El Joan Iago porta molts anys, porta una gran trajectòria. De fet, l'any passat vaig estrenar obra al Gaudí i tot i que van venir a la roda de premsa i van veure que no era Joan Iago, van atribuir-li l'obra al Joan. Però també ha passat que recordo que estaven fent el poliorama, la Calòrica, estava fent una obra i durant potser un mes i mig, crec que va ser a Twitter, m'etiquetaven cada dia com a autor de l'obra. Jo no sóc el de la Calòrica. És bastant graciós. Jo, com diu el Joan Iago, i ho hem comentat alguna vegada que ens hem trobat, la confusió acabarà amb el sistema.
19: o alguna cosa així, vam dir. Ens fa molta gràcia i jo crec que forma part d'intentar generar el caos i que del caos vinguin coses bones.
11: Quina idea més fantàstica, eh?
14: Clar, el Iago Alonso i jo ens vam conèixer... La primera vegada que vam parlar d'això.
11: Clar.
14: Va dir, ell em va escriure per Twitter i em va dir, ei, Joan, em sembla que no ens coneixem, està passant això, m'estan atribuint una obra teva, em sap molt de greu, no sé què. I jo li vaig dir, no, alimentem al màxim aquesta confusió. Fem que la gent es torni boja, fem que la gent no sàpiga què fer, no sàpiga quina foto posar.
20: Boníssim.
14: I ja, quan ens trobem... Jo li pregunto per les meves obres i ella em pregunta per les seves.
11: Ja teniu això, no?
14: Exacte, aquesta cosa com que estan a la brama del cèrbol? Bé, me n'alegro.
11: Enhorabona pel premi, no?
14: Exacte, sí, sí. Exacte.
11: Molt bé. Escolta'm, un Joan Iago que explica històries des del col·le. M'agradaria tornar a sentir allò que deies quan et preguntaven què vols ser de gran, Joan?
14: Ostres, jo tinc com una història d'aquestes que jo no recordo, però m'havien explicat els meus pares que una vegada em van preguntar què vols ser de gran i jo vaig contestar dinosaure. Però perquè era tan petit que no sabia que no era una opció. Però la primera resposta conscient que jo recordo ja pensant-hi era la persona que fa els dibuixos animats, com guionista de dibuixos animats, perquè un cop vaig entendre que darrere els capítols del Doraemon i de Los Simpsons hi havia persones que s'inventaven les històries, era... Que es pot treballar d'això? O sigui,
12: I cobres per fer-ho?
14: I et donen diners per inventar-te capítols del Doraemon? O sigui, jo clarament vull ser aquest.
11: Bueno, que no sabies que durant molts anys pagaven poc per això, eh?
14: Bueno, jo què sé. Jo en aquell moment si em donava per unes xutxes, ja...
11: Ah, val. Perfecte. No, però clar, venim d'on venim, no? Vull dir, la precarietat més absoluta. I ara, 30.000 euros, tu, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Bravo, no?
14: Molt heavy. O sigui, jo bueno...
11: No podràs sé. Muntar un despatxet, ja no caldrà que vagis pels bars de Sants escrivint, o això ho continuaràs fent?
14: O sigui, jo al final tenim... La Calòrica té un local en el que hi ha una taula i un ventilador i s'hi podien escriure. Jo a casa meva m'he muntat una taula, un ventilador, on hi podien escriure, i acabo anant als bars igualment, o sigui que ja he deixat de... Ja no penso... No, quan tinc un espai ideal m'escriuré a casa... Aconsegueixo escriure a casa 2 mesos i de cop m'agobio i necessito anar a un bar.
12: O sigui, tu escrius fugint, bàsicament.
14: Jo escric fugint. Els llocs em funcionen i li dic al meu amic Saúl, buah, he trobat un lloc que em va superbé per escriure, perquè em concentro molt, i al cap d'un mes i mig ja no puc suportar aquest puesto i me'n vaig
11: a... Però a més em deies que et despistes i et dediques a escoltar les converses de les altres taules.
14: Clar, i això m'agrada una mica, perquè en un bar, per exemple... em despisto escoltant les converses de l'altra gent. Si estic a casa meva, igual em despisto mirant un short a YouTube o una merda així. Aleshores, prefereixo despistar-me amb humans que amb gent d'internet que m'explica que s'està renovant el lavabo, no sé.
11: Bueno, Joan, et tindríem aquí la vida, però com que no pareu de fer coses i s'agraeix... Explica'm això ja per acabar, que esteu preparant amb l'Esté de Teatre.
14: Ah, sí?
11: Això és una fantasia, és un crossover. És un crossover meravellós. Té de la Calòrica.
14: Té de Calòrica,
11: no?
14: Això més és un cas d'aquests de cosa que comença absolutament com una broma, de que quan vam crear el grup de WhatsApp, o sigui, un cop decidit que un cop Teatre ens va oferir a la Calòrica fer un projecte junts, vam dir que sí, tal, i un dia vam haver de crear un grup de WhatsApp i li vam posar Té de Calòrica al grup de WhatsApp per la broma. I ahí s'ha quedat. I ahí s'ha quedat i ara ens diuen Té de Calòrica.
11: I què fareu amb les Piñeiro? Piñeiro o Piñero?
14: Piñeiro. Piñeiro, Les dones Piñeiro, és una obra de teatre que estrenarem a finals de gener al Poliorama, coproducció de la Calòrica i Teatre, que explica la història d'un grup de dones que fan una vaga en el context de la reconversió industrial de principis dels anys 80 al sector del metall a l'àrea metropolitana de Barcelona. Mm-hmm. I una mica volem parlar del paper de les nostres mares i les nostres tietes en tots els moviments sindicals de principis dels 80 que van portar a la primera vaga general de la democràcia, etcètera, etcètera. Centrant-nos... Bueno, la cosa ha vingut d'analitzar les nostres pròpies famílies i dir, hòstia, la meva mare, la meva tia, no sé què, no sé quants, no sé què, van ser senyores ultrapolititzades que com que potser no s'ajusten a la imatge que tenim contemporània de què és una persona polititzada, perquè eren potser senyores polititzades, però que no renunciaven a un determinat rol de mare o un determinat rol d'esposa o un determinat tal, i no van poder o no se'ls va deixar o algunes no van voler construir la seva identitat a partir d'això, doncs sembla que no va passar. Sembla que tot això no va passar, però van passar coses enormes, no? I una de les coses precioses del procés de documentació per escriure l'obra ha sigut llegir, pues, jo què sé, els innombrables referents només a Catalunya. Perquè si poses a buscar Astúries, a Galícia, etc, i ja suposo que fora de l'estat espanyol, doncs hi ha innombrables casos de grups de dones que es van mobilitzar per la igualtat salarial, perquè hi hagués guarderies, perquè per la igualtat...
11: Serveis dignes en els barris que s'estaven construint,
14: sí,
11: no?
14: Sí, llum, aigua. Hi ha una cosa molt xula, a més, que és veure com en... dècades abans, aquestes dones, en els primers moviments sindicals del tardofranquisme, quan els seus marits es manifestaven, elles estaven les primeres al pie del canyón, i, en canvi, quan aquestes dones van començar a manifestar-se per les qüestions que les travessaven a elles com a obreres dones, els seus companys, els seus marits, van fer un...
12: Bueno, al bar. Això no va amb nosaltres. No?
14: Clar, bueno, si voleu guarderies, les voleu vosaltres. Perquè les guarderies era una cosa... Era un caprici que tenien elles.
11: Mare
14: no?
11: meva.
13: Has de veure la pel·lícula Elles en la ciutat, és a Movistar Plus. És un documental sobre com les dones van lluitar des dels barris marginals de Sevilla per millorar tot el que, bueno, tota la ciutat.
14: Hòstia, que guai.
13: No, brutal.
14: Ah, pues no la conec, la buscarem.
13: Elles en la ciutat.
11: M'encanta aquest servei públic que fem aquí al Tot és Comèdia, de recomanacions creuades, no?
14: Pues bé, Elles en la ciutat.
11: Molt bé, i moltes ganes, eh? Finals de gener al Poliorama, d'aquest crossover, té de calòrica.
14: Sí, quina por. Jo estic ara... He acabat el text, estem amb lectures... És el moment en què es veu tot el que està malament.
11: Elles són fantàstiques.
14: Elles m'ho arreglaran. Elles en els assajos... En els assajos ho arreglen.
11: Joan Llago, Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Moltíssimes gràcies.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
11: Bueno, i si no tens pressa, queda't, que ara... Què ens faràs, ara?
12: Us faré una selecció de cinema i de sèries per veure.
11: I per què poses veu de ràdio nocturna?
12: Jo vull el meu late night, ja, sisplau.
11: No, bueno, és allò de que... Si, perquè no malgastem temps, no? Buscant, tu ens portes apostes segures. Ara.
13: Ah, exactament.
11: Molt bé. Per cert, gràcies per descobrir-nos Juliette Armanet.
14: Hòstia, sí, mola aquesta cançó.
11: Joder, sí, mola.
14: A veure, no,
11: estava al final de Le Congrès ne marche pas.
14: Va ser el Guillem Rodríguez, que és el músic que ens fa el disseny d'Espai Sonor, que va posar aquesta cançó i tots van fer, què és això tan guai?
11: Ah, vaja.

0: Tot és comèdia.
1: Setembre de 1976. Pioners del futbol en català.
2: Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
1: A Ràdio Barcelona i SER Catalunya celebrem 50 anys de futbol en català.
0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.

0: Mira, ara què penso? Deixeu-me dir que si us ha interessat aquesta entrevista amb Joan Llago o fins i tot la que vam fer als actors de La brama del cèrvol, crec que era el juny de l'any passat, quan es va estrenar al Teatre Lliure, teniu l'aplicació de la SER. Allà, tots els continguts, és el més fàcil, posant com a emissora favorita SER Catalunya, ens trobareu ràpidament.
1: Mira que ho has col·locat aquí.
0: Va, pum, va,
2: xipitxim.
0: També podeu recuperar totes les seccions de Mariona Borrull.
1: Gràcies.
0: Però sí, més que res, perquè ara us dirà molts títols, saps allò? Hòstia, no, què ha dit? Com es deia aquella pel·lícula? A quina plataforma? Doncs, aplicació de la SER.
1: Som-hi?
0: El que dèiem, sèries i pel·lis, per on comencem?
1: Sí, perquè hem tornat a l'escola i, per tant, tenim un meset de pujada per davant. I jo, per aquest meset, us porto estrenes. Anem a
0: quina
1: començar. Som-hi.
0: Endavant.
3: S'ha ido la mamá. ¡Oye!
4: Dime, Rencón.
5: ¿A quién? ¿A papá?
6: ¡Joder! ¡Joder! ¡Para que me bajo, papá!
0: En quins idiomes es parla? O sigui, jo estava mirant el tràiler i sí que, bàsicament, parlant en castellà, però...
1: Castellà de Múrcia.
0: Ah.
1: I el pare és francès, per tant... No ho seguirem per aquí, no ho seguirem per aquí.
7: Màxim, li encanta un accent, ell s'hi posa.
0: Vivi. Com es diu aquesta pel·li?
1: Aquesta és Lionel.
0: Que s'acaba d'estrenar, més.
1: Es va estrenar aquest divendres. És la nova pel·lícula, la primera pel·lícula de Juan Carlos Saiz. I és una perleta d'aquestes que, si no te la recomanen, no l'aniràs a veure.
0: O sigui, entre Sandra Bullock i...
1: Com?
0: La pel·lícula de les bruixotes. Pràcticamente Màgia 2. L'altra com es diu? Ostres, Sandra Bullock aquí?
1: No ho sé. És a dir, entre totes les grans estrenes que trobava...
0: L'australiana, la gran estrella australiana...
1: La Nicole Kidman.
0: Ara, que no em sortia, Nicole Kidman. Entre aquesta pel·li, Pràcticamente Màgia, i Lionel, tu et quedes amb Lionel.
1: Sí, definitivament. És una pel·lícula coproduïda aquí a Catalunya. Va guanyar la millor pel·lícula a l'Atlàntida Mallorca Film Festival, a Transilvània, a Beijing i a la Seminci. Per tant, estem parlant d'una pel·lícula que no només recomano jo, recomana tothom. Passa que és tan petita que si no la busques, no la trobes. I que durarà segurament 4 dies a cartellera. Què és Lionel? Lionel és la història entre un pare i un fill que fan un viatge des de Múrcia, on viuen, fins a Marsella, que és d'on ve el pare i on viu la germana de la família. I és un viatge marcat per la sospita i per la desconfiança. El fill sent que ha estat negligit tota la seva vida pel seu pare, un d'aquests homes que no hi ha estat mai i quan hi ha estat n'ha fet més que destrosses, i que, per tant, accepta d'anar amb ell amb una recança evident. I el pare, evidentment, ens dona proves com per desconfiar. És un tio d'aquests que és un destraler. És un destraler. Vull dir, convida gent que no hauria de convidar, es fiquen embolics, contesta... És el caos. És d'aquests homes que han perdut el control sobre la seva vida. Què fa la pel·lícula? Fa que l'estimem. Perquè, clar, tu quan jutges a una persona, jutges a la persona pel que ha estat, però també has de jutjar la persona pel que és ara. I el pare està visiblement emocionat per compartir el que és per ell tornar a Marsella i tornar al lloc on es va criar. I compartir les coses és estimar, en el fons. Lionel aconsegueix que et caigui bé una persona que és profundament qüestionable. I jo crec que ens ressona

0: al fons. Lionel aconsegueix que et caigui bé una persona que hauria, bueno, que és profundament qüestionable. I jo crec que ens ressona a tots aquest fer les paus amb els pares, que bé, que de vegades resulta més fàcil que d'altres ocasions. Així que sí, recomanació. Recomanació i recomanació si us va agradar una altra pel·lícula que es diu Por donde pasa el silencio, de la Sandra Romero, que ara aquesta directora està pujant. També us la podeu apuntar si us ha agradat Lionel, en aquest cas, per veure-la. És a Filmin.
1: I ara anirem saltant això, de pel·lis a sèries. Ara en toca una a Apple TV.
2: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden. And we improvise from there.
3: What do you want?
2: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
1: Slow horses. Jo m'apunto els idiomes, insisteixo, però aquest hauria del Hackney o l'hauria de practicar encara més.
0: Clar, jo no sé si heu vist Slow Horses, que, vosaltres.
1: No, evidentment no és una estrena, però no. Com que està en aquesta plataforma tan petita, Apple TV, que m'ha dit, val la pena.
0: Sí que val la pena, tot el que produeixen està molt bé. Ah. Produeixen millor que ningú, és a dir, HBO és molt més gran, però produeix molta merda, perdoneu.
1: Sí, petit però bo.
0: Petit però bo. Aquesta és la secció petita però bona. Vinga. Escolta'm, 16 de setembre, que és dijous, divendres, dimecres, s'estrena la
1: setmana
0: nova temporada. La sisena temporada de Slow Horses, després una cinquena temporada que diuen ha estat la millor de tota la sèrie perquè ha replicat la fórmula de Slow Horses per excel·lència. Sabeu que Slow Horses és aquest grup de marginats de l'MI5, és el departament on es van
1: els espies
0: que queden trencats i traumatitzats per missions anteriors, que van a la deixalleria de l'MI5, i en aquest cas el que fa la sèrie és trencar la fórmula. Val, ja coneixem el que és Slow Horses, aquests casos que resolen uns pringats i sempre d'alguna manera se'n surten a l'últim minut. En aquest cas, explorem el passat del cap d'aquest operatiu, que és el Gary Oldman, un inspector pedorreta increïble. No sé si el teniu com ubicat, però és el típic tio que fa l'acudit quan no toca i que diu les coses que pensa, com el Doctor House, d'alguna manera. Ah. Explorem el passat d'aquest agent, i alhora trobem que comencen a aparèixer membres de Slow Horse morts. Per tant, anem endarrere i comencem a posar amenaces reals en aquest grup que semblava que se'n sortiria de totes. Se'n sortiran de la sisena temporada? No ho sé.
1: Cha-chan.
0: Però les sèries no solen ser gaire més llargues. Per tant, els stakes, el que hi ha en joc, està molt amunt.
1: Bueno, doncs això, si dubteu Apple TV, potser ara és un bon moment per fer-ho.
4: Mariana us ha convençut.
1: O provar, ni que sigui un meset d'aquests, no? Encara fan això, els mesos de prova, les plataformes?
0: No ho sé.
1: Encara he aconseguit ser molt fidel a les meves i... Si no em crida molt una cosa, no m'ha...
0: Mira, podeu recuperar la secció que vam fer sobre deixar sèries a la meitat.
1: I a on la podeu recuperar?
5: A SER Catalunya.
1: A l'aplicació de la SER.
4: Quants cops ho direm avui?
1: I ara, meva. Alguns d'aquesta casa, d'aquesta emissora, ja estan muntant una excursió per anar a veure l'estrena d'aquesta pel·lícula. En tenim tantes ganes. Bueno, i ara que no respongui a les expectatives generades per la bola negra dels Javis.
0: Aviam.
4: Tu ja l'has vist, Mariona.
0: Sí, el festival de Cannes, on va guanyar el premi a la direcció. I, sincerament, és una molt bona pel·lícula, però les expectatives el que fan és inflar les pel·lícules fora del que és raonable. Aquesta s'estrena, recordem, d'aquí... Quants? 10 dies?
1: Em fas compte.
0: Sí, el 25 de setembre.
4: Ai, pensava que era l'octubre.
0: No.
1: Sí, el cap de setmana de la Mercè, no? Sí.
0: Recordem que és una pel·lícula complexa entre tres temps que parla de l'obra inacabada per Federico García Lorca, perquè el van assassinar, i que ve amb un run-run després del Festival de Cannes que fa que sigui força possible que la veiem nominada a tants Oscars com Emilia Pérez.
1: Vam parlar aquí, l'altre dia, amb tu.
0: Sí, de les possibilitats. Té moltes possibilitats i, sobretot, té escenes que són d'autèntica sublimació cinematogràfica. Després és una pel·lícula que és molt llarga, és una pel·lícula que està una miqueta mal filada en tant que és molt explícita, de vegades sembla que una mica paternalista i tot, però té algun moment d'eufòria que recordarem com a part del cine espanyol, especialment una escena amb Penélope Cruz, que jo crec que si no...

0: Insisteixes amb això.
1: I tant.
0: Insisteixes amb això.
1: Una escena faraònica amb Penélope Cruz cantant sobre un tanc amb tot de soldats feixistes, el soldadito espanyol, que em sembla una meravella.
0: És una meravella. Fa això de cupletista, no?
1: De cupletista René, la cupletista René. Increïble.
0: Sí, sí. O sigui, d'aquelles escenes que sortiran en els anals, no? D'aquelles
1: sí, sí,
0: que es convertiran en antològiques.
1: Si no li fan un homenatge als Goya cantant i ballant aquesta cançó meravellosa, jo m'enfado.
0: Molt bé. I ara, una altra pel·li. No sé si dir-ne Digger o Digger. Tu ets l'experti.
1: Digger, Digger.
0: Oh, Digger.
2: Señor Rockwell, soy Sandy Clarkson.
3: Ah, sí, hola, Sandy, el de la grieta de metro y medio. Así que ese glaciar de Groenlandia se ha separado un metro y medio. La mesa que tengo delante mide más de metro y medio.
2: Pero, señor Rockwell...
3: Mi polla mide una décima parte. ¿Quieres que cierre una plataforma de $1,000,000 por algo que...
0: Mira, ¿y qui és el propietari d'aquesta po... Pi!
1: Wow.
0: Tom Cruise.
1: El 2 d'octubre s'estrena Digger, la nova pel·lícula de l'Alejandro Gómez Iñárritu. Crec que és Gómez, sempre ho diu.
0: Si dius G, quedes
1: bé. G punto.
4: Sí.
1: Després de provar la comèdia...
0: Sí, tanquem parèntesi que ens anem de temps.
1: Sí, perdó. Després de provar la comèdia amb Birdman i amb Bardo, falsa crònica d'unes quantes verdades que no va veure ni Déu, Iñárritu torna amb col·laboració amb Tom Cruise, que portava enamorat d'aquest director des de veure Amores Perros, el 2001.
0: Un Tom Cruise que surt lleig, eh?
1: Sí. Oh.
0: Molt lleig.
1: Tom Cruise està fent el que va fer Christian Bale a Vice el 2001, quan es va disfressar de multimilionari problemàtic i es va posar calva. O sigui, és el que fa tot actor quan deixa de ser un guaperes i comença a haver d'acceptar que s'ha fet gran, d'acord? Després de Missió Impossible, Tom Cruise ha vist que està cansat i ha decidit riure-se'n d'ell mateix. Jo diria, com a referències per ubicar Digger, aquesta història d'un multimilionari propietari d'una petrolífera que es veu que ha d'arreglar el món quan l'ha espatllat ell mateix i diu, però què dieu, si jo no he d'arreglar res? Per això tenim els polítics i els polítics bàsicament li tiren la patata calenta. En aquest cas, John Goodman com a president dels Estats Units.
0: Ostres.
1: Digger serà una sàtira descarnada, com ho va ser el Doctor Strangelove, com ho ha estat això, No mires arriba, i bé, la veritat és que a mi m'interessa relatiu, perquè ara tenim una sobrecàrrega de històries histriòniques sobre líders polítics que ho fan malament, que jo sincerament crec que hem de renovar l'imaginari. Hem d'imaginar altres coses, no? És com ja portem molts, no sé, molts Apprentis, molts In the Loop, molts presidents Trumps a la vida real, vull dir, parlem d'altres coses, no? Bueno. Convidem el Joan Iago.
0: Endavant.
4: Sí. Endavant.
0: Home, podem parlar, per exemple, d'una gran efemèride, que són els 50 anys de Carrie, la pel·li original, que serà un dels leitmotivs, per cert, del Festival de Sitges, on tornarem, oi, Clàudia? Un any
4: més. Es veu que sí.
0: Es veu que
4: no.
0: Sí,
1: això diuen.
0: Carrie, que ara ha tingut un remake.
1: Sí, un altre.
5: La bondad de nuestro padre con su luz nos calma.
0: És la mare que li canta. Mentre l'altra està tancada. Bueno, la té tancada.
1: Imagineu-vos l'estudi de doblatge quan va fer aquesta escena. La bondad... I algú tancat a l'altre.
4: Més fort que no s'ha dit.
0: Bueno, val la pena veure... Si tenim l'original, val... que és una pel·liculassa. Val la pena veure pena?
4: Val la pela? És una gran pregunta,
0: exacte,
4: eh?
0: Exacte, la pela i la pena.
1: Mira, la pela segur, perquè t'hauràs de subscriure a la plataforma... Ara no sé quina plataforma és, és igual. Busqueu internet, quina plataforma... Ah, Prime Video.
4: Busqueu-vos-ho, coi, jo estic farta d'anar-ho dient. Feu un favor, home, ja.
1: Mira, aquesta secció, no sé si informarem, però...
0: Apel·lem a la proactivitat de l'audiència.
1: Això mateix. A Prime Video teniu Carrie amb els seus 8 episodis. És la quarta versió que es fa d'aquesta
0: sèrie.
1: Exacte, en sèrie. Aviam, jo diria, si us ha agradat el que ha fet Mike Flanagan fins al moment, recordem que va fer La maldició de Hill House, va fer Doctor Sueño. Doctor Sueño és una pel·lícula que està molt bé perquè agafava El resplendor i la reinterpretava, l'actualitzava des de la referència explícita. I jo crec que aquí Mike Flanagan farà el mateix, agafar Carrie i, en aquest cas, traslladar-la al bullying a l'era de les xarxes socials, que crec que és important, clar, perquè ara mateix no és el mateix que et diguin tonto a l'escola, que no pas que t'ho comentin a Twitter.
0: Vols dir que ara mataríem més gent, no?
1: Sí.
0: El Carri descarregaria tres instituts.
1: I tant. Llavors, jo crec que valdrà la pena veure què han fet. una altra cosa és que vulgueu dedicar-hi el temps si teniu altres sèries començades com Slow Horses, que teniu 6 temporades per veure abans. Vull dir que és una feina del 7 d'octubre.
0: Oh, escolta, i escombrem també cap a casa una sèrie que tenim ganes de veure, 3CAT, i que s'estrena doncs ja o sigui, la setmana que ve és 21.
1: No ho sé.
0: Avui tenim un problema amb el calendari. Tenim un problema amb el calendari. És Gènesi sobre la figura de Ferran Adrià.
6: Hem tocat sostre, Albert. És que el Buñi s'ha convertit en una bèstia.
7: Haureu de matar la bèstia en algun moment. Si no voleu que la bèstia us mate a vosaltres, no?
8: Com et dius?
9: Ferran Adrià.
8: Quina és la teva experiència com a cuiner?
9: Has estat a alguna escola?
8: Has tingut algun mestre?
9: Això és una altra lliga.
8: Això són dos estrelles Michelin.
9: Primer il·lusió, després passió i al final, obsessió. Sents? Jo la pasta i poso salsa al pesto,
0: feel like Ferran Adrià, Ferran Adrià. Clar, aquí el repte és no caure en el meme, no? Sí.
1: Perquè, se n'havia sentit mai aquesta cançó.
0: De 30 ho fam, no? Sí, home, sí.
1: Uau.
0: Ferran Adrià. Uau. Doncs això,
1: splash,
0: els problemes de les imitacions amb Ferran Adrià.
1: Ja,
0: clar, no caure. Ja. Però, bueno, per les imatges que he vist, no està malament, no?
1: Gènesi, clar, el que farà és un biòpic sobre l'auge del bulli, alhora que relata com una crítica gastronòmica que ve d'Estats Units, que interpreta, crec, Mireia Vilapuig. Joana Vilapuig, disculpeu. Torna i remunta al restaurant familiar. Serà com una espècie com The Bear, jo crec. Un The Bear passat per l'èpica dels genis de la gran cuina. En aquest cas, Ferran Adrià, però que no ve sol. Recordem que no és només Ferran Adrià, Juli Soler també i Albert Adrià. Vull dir que aquí tenim un trio d'asses important, també un trio d'asses interpretatiu.
10: Miquel Fernández com a Ferran Adrià, Ivan Masdeguer com a Juli Soler i Carlos Cuevas com a Albert Adrià.
1: Ah, això, Carlos Cuevas.
0: I Mònica López, que
10: i
0: també
10: Mònica
0: actua,
10: López,
0: també
10: Pere Arquillo i també Mario Gas.
1: Molt bé, sí.
0: Doncs fins aquí.
1: Que fort.
0: Que fort. Que hem parlat de sèries gastronòmiques, no tens gana ja?
1: Uf, sí, una miqueta.
0: Ara, recuperarem forces, energia, i després de dinar podem anar de festivals, perquè tenim un cap de setmana de la Diada amb agenda cultural, que no ens la acabem. Mariona, queda.
1: Molt bé. Oh.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Va, doncs sí, coses per fer el que queda d'aquest cap de setmana.
2: Per no fer-nos mal.
1: El que queda d'aquest cap de setmana llarg, perquè molts de vosaltres vau fer festa ahir, que era la diada. I comencem per l'altaveu.
3: Exacte.
1: A Sant Boi.
3: Sí, la 37a edició va començar aquest dijous amb un concert per celebrar els 50 anys de la històrica diada del 76.
1: Artistes com Lluís Gavaldà,
3: Muixca i Gret, els Amics de les Arts, Joan Garriga, Maria Hein, van compartir escenari per tocar himnes de la nova cançó, i ens ho explicava el director del festival, Víctor Partido.
4: Tens d'haver poder gaudir d'un concert que rememora les 50 diades en democràcia, però sobretot la primera que es va posar a terme a la vila Sant Boi de Llobregat l'any 76, després de la mort d'en Franco, quan les coses i les llibertats no estaven gens clares, i rememorar aquesta lluita i continuar lluitant, no?, per conservar aquestes llibertats és molt important, i fer-ho mitjançant la música i fer-ho mitjançant aquestes quatre generacions que han format part d'aquest concert a l'escenari de la plaça de l'Ajuntament. Yeah. Amb un repertori que ens porta a la nova cançó, que s'han captat molts himnes i moltes cançons molt importants.
1: I encara queda festival, Tant aquesta tarda com demà.
3: Hi haurà concerts, exposicions i converses amb autors repartides per diferents espais de la ciutat, i aquest vespre amb actuacions dels grups La Perra Blanco i 091.
1: Els mítics 091. Més coses ara, cap a Tàrrega anem, perquè aquest cap de setmana és la Fira Tàrrega, la gran cita de les arts de carrer.
3: La fira va començar aquest dijous amb l'espectacle inaugural de la companyia catalana Kamchatka, dedicat a les persones migrades, i fins demà diumenge hi ha programades funcions de circ, humor, dansa i teatre durant tot el dia, com els ballarins Los Informals o el Mètode Rosa de Pere Faura, que ho vam tenir aquí.
1: Encara teniu temps d'anar-hi, com diem, que a més aquest any hi ha molta entrada gratuïta i rebaixes de preu,
3: Ole que ole.
1: Molt bé, i acabem.
3: L'últim festival de l'agenda d'aquest cap de setmana, que fem aquí al Tot és Comèdia, fem una mica de jazz.
1: L'Hora del Jazz.
3: Sí, un festival que, a diferència d'aquests últims, se celebra fins al 17 d'octubre. 36a edició, se centra un cop més a la plaça de la Vila de Gràcia, amb 6 concerts repartits els diumenges a la tarda, aire lliure i a sobre gratuïts. Què et sembla?
1: Sí, però és que més després hi ha també més jazz arreu del país.
3: Clar, no? Reus, Tarragona, Lleida, Girona, Sitges, Olot i uns quants més. Vull dir que actuacions a sales, clubs i espais de 11 municipis més.
1: Molt bé aquesta agenda.
3: Hala.
1: Vinga, ja està. Clàudia Arcarons, ens veiem demà.
3: Molt bé.
1: Mariona Borrull, sort.
5: Ciao. Arrivederci.
1: A descansar-hi.
3: Ci vediamo.
5: Ciao.
1: El control Dani Punti Prats. Demà més Tot és Comèdia, aquí a la sèrie Ser Catalunya. Ara us quedeu amb l'Hora 14. Deixem alegria. Adéu.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat en la parella. A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea, centre especialitzat en disfuncions sexuals masculines. clinica-masculina.com.
2: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
3: A les Residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
4: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, Forum From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
5: Forns Gil són de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
6: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
7: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
6: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
0: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.

0: las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Partido Socialista evita responder si habrá más dimisiones por la gestión que el Gobierno hizo en un inicio de la crisis de Ceuta, después de que la situación se haya cobrado ya su primera víctima política con la dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta. Gonzalo Sanz asegura que elevó a su jefe, al delegado del Gobierno, un aviso de WhatsApp del CNI en el que se advertía de varios grupos de Facebook con 180.000 usuarios organizándose para una entrada. Pero su jefe, el delegado del Gobierno, lo está negando. Para la secretaria de Organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, el Ejecutivo ya ha dado todas las explicaciones.
2: El Gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta, que es en lo que todos deberían estar. He echado mucho de menos que la oposición y sobre todo aquellos gobiernos autonómicos donde el Partido Popular tiene responsabilidad, ayudara en lo que realmente es importante.
1: Echa en cara a Torró la falta de colaboración del Partido Popular, cuyas comunidades, recordamos, se están negando a aceptar a los menores migrantes. Son ya 2.100 los registrados en el sistema de acogida. Para Borja Sémper, la única dimisión vista hasta ahora no es suficiente y asegura sin pruebas que los ministerios del Gobierno lo sabían.
3: Parece mentira. La única responsabilidad política que haya existido en el Gobierno de España ha sido la de un asesor del delegado del Gobierno. Dicho así, parece una broma. Todo lo que estamos viendo desde hace un mes es mentira. La versión oficial del Gobierno insiste una y otra vez en mentirnos a los españoles. Este asesor que ha dimitido ha contado que los ministerios y por lo tanto el Gobierno estaban informados de que ya tenían los planes que existían para saltar la frontera de Ceuta.
1: Ojo a los matices. Este asesor ha contado que se lo trasladó al delegado del Gobierno y que este lo elevó sin concretar nada más. Pero para el Partido Popular, los ministerios lo sabían. Y en la izquierda del Partido Socialista, Podemos acaba de presentar a Irene Montero como su candidata ya oficial a las generales del año que viene, y esta toma la delantera a Sumar, proponiendo, atención, unas primarias abiertas.
4: Quiero ser vuestra candidata con unas primarias abiertas a todo el mundo, en el que todo el equipo, unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido no solo por la gente de Podemos, sino por cualquier persona que quiera participar. Y a las que se
1: Irene Montero lanza el guante mientras Sumar, recordamos, sigue sin definir todavía su liderazgo. De los tribunales es también noticia de la mañana. Juezas y jueces para la democracia y también la Unión Progresista de Fiscales ven desproporcionada la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de los miles de españoles nacionalizados por la ley de nietos, María Ibáñez.
5: En un comunicado publicado esta mañana, jueces y fiscales progresistas denuncian que el Supremo, con su decisión, españoles ya reconocidos son privados de un derecho constitucional de forma arbitraria, sin un examen individualizado, y ponen el foco en el principio de igualdad que se vulnera, indican en el escrito, porque se genera una diferencia de trato con otros ciudadanos. El motivo es que la acreditación como descendientes de exiliados políticos, que según el alto tribunal sí podrán votar, es una certificación que estas personas no pueden instar. Urgen al Supremo a dictar sentencia antes de las elecciones de 2027 y a las administraciones que informen a los afectados.
0: Hora 14. Aida Bao.
1: En la redacción de informativos, dos titulares más en los que estamos trabajando. Una nueva compañía privada de servicios dentales en España empieza a dejar tirados a sus clientes. Almudena Lopesino, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Aida. Se llama Vivanta. Recibió hace 4 años un préstamo de 40 millones de euros por parte de la SEPI y acaban de cerrar algunas clínicas de las 150 que tienen por toda España, dejando, como dices, a miles de pacientes con tratamientos dentales a medio hacer.
7: Tienes un préstamo para pagar 8 o 9 mil euros un tratamiento dental. Te encuentras con algo así, ¿qué haces? ¿Te quedas sin el tratamiento, sin el dinero?
6: Son personas, como escuchan, que ya han pagado y ahora no saben qué pasará. Ahí medio lo ampliamos.
1: Lo ampliamos con Mariola Lourido. Y en Oriente Próximo, Almudena, Arabia Saudí cierra una ruta alternativa del petróleo en plena crisis en el Estrecho de Hormuz.
6: Se trata de un oleoducto situado en el Mar Rojo que ha sido atacado en las últimas horas. Donald Trump ha culpado directamente a Teherán, a Irán, aunque se desconoce quién está detrás de los bombardeos. Esta ruta es, como dices, la alternativa para transportar petróleo al permanecer cerrado el Estrecho de Hormuz.
1: Son titulares de un sábado 12 de septiembre que es también de mucha, mucha Fórmula 1.
8: Disfrutar, básicamente, y ver a Verstappen ganar si se puede.
9: Venimos de Málaga.
10: Llegamos 800 euros cada una de las entradas.
9: 800 euros cada una.
10: Y estamos en la otra punta. Y
11: Soy argentino y espero ver a, of course, Colapinto.
1: Eso sí, barato no es. El Gran Premio de Madrid de Fórmula 1, que va a traer a la capital a más de 350.000 personas y que hoy tienen agenda las carreras de clasificación. Allí está Rodri González. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ya acaban de terminar los últimos entrenamientos libres con Antonelli de nuevo liderando la sesión a casi 2 décimas de Leclerc, casi 2 segundos. Los McLaren ya han asomado la patita y se quieren colar en la fiesta de Mercedes. Y los españoles, que es lo que todo el mundo le interesa, siguen con muchos problemas de cara a la clasificación. 17º Alonso, 18º Carlos Sainz. Ha habido doble bandera roja. Hamilton provocó la primera, Berman la segunda, antes de la clasificación a las 4 de la tarde.
1: Esto con un día de sol que acompaña en toda España. Elisa Palacios, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Sigue haciendo calor en toda la península. La máxima se alcanzará en Badajoz, donde llegarán a los 38 grados, aunque también hará calor en otros puntos del país, como en Córdoba o en Sevilla, donde habrá 37 grados de máxima. Temperaturas más suaves esta tarde en la costa norte, en puntos como Asturias o Cantabria y en las Islas Baleares, donde no llegarán a los 30 grados. En las Palmas de Gran Canaria sí que se alcanzarán los 31. El cielo estará despejado, salvo por alguna nube alta, y hay aviso amarillo por rachas de viento en Cádiz.
1: Rachas de viento en Cádiz. 2 y 5 de la tarde, 1 y 5 en Canarias. Empieza hora 14 en la SER.
0: Hora 14 a Catalunya. Gemma Alegrí.
13: Bona tarda. 18 detinguts, 10 dels quals menors en les manifestacions independentistes a Barcelona. És el balanç de l'endemà de la Diada, una Diada que ha servit a les entitats independentistes per intentar revifar el moviment. L'Assemblea Nacional Catalana aposta per una gran manifestació a la tardor de l'any vinent, coincidint amb el 10è aniversari de l'1 d'octubre. Òmnium Cultural reclama que aquest sigui l'últim 11 de setembre sense Carles Puigdemont. La setmana de l'informe PISA analitzarem les propostes dels experts per intentar remuntar els resultats. Entre aquestes, estudiar com aprenen els infants i donar suport als mestres.
14: No els hem de dir com han de fer les coses, ja ho saben, però sí que els hem de dir, per exemple, jo diria que una cosa fonamental és dir a cadascun dels moments de totes les etapes educatives què ha d'haver assolit els infants.
13: 25 anys després dels atemptats que van capgirar el món, parlarem amb dos catalans que eren a Nova York en el moment dels fets, en Guillem i la Carla.
15: I amb aquesta amenaça de guerra mundial, perquè en aquell moment ara ens n'hem oblidat, no? Però es parlava de guerra mundial, es parlava d'atemptats contínuament, et preguntava si el dia que poguessis agafar un avió podries fer-ho o seria encara posat més en risc.
13: Dels esports, l'Espanyol juga aquesta tarda al Camp d'Osasuna, mentre que el Barça es desplaça a València per enfrontar-se demà al Llevant. En roda premsa aquest matí, Hansi Flick ha defensat l'actitud de l'equip en els últims partits.
16: Per mi és com volem jugar a futbol. Sabem que el futbol tot pot canviar molt ràpid. M'agrada estar així, però hem d'estar focalitzats al 100%. Si fem algun canvi relacionat amb l'actitud, podem anar en una direcció que no volem.
17: Go in the wrong direction and this is what we don't want.
13: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Amb en Dani Puntí, presa el control, escolteu l'hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Gemma Alegrí.
13: Les manifestacions i aldarulls d'aquesta nit a Barcelona, l'endemà de la Diada, han acabat amb 18 manifestants detinguts, 10 dels quals menors, que ja són, Andrea Villoria, bona tarda, en mans de la Fiscalia.
18: Exacte, per la crema de contenidors o el llançament d'objectes contra la policia, aquests detinguts estan acusats de desordres públics. Tot plegat arran d'una contramanifestació antifeixista que s'oposava a una concentració ultra dels neonazis de Núcleo Nacional. La policia va aconseguir separar les dues concentracions, no sense càrregues i amb els Mossos escortant els ultres cap a la sortida. Els aldarulls van seguir a la zona d'Arc de Triomf, Gemma, on els antifeixistes van acabar cremant contenidors i on els Mossos han seguit fins a entrada la matinada fent maniobres de dispersió. La policia informa de 9 antiavalots ferits. Aquest migdia està previst, com deies, que passin a disposició judicial els 8 adults detinguts. Els 10 menors ja estan en mans de la Fiscalia.
13: Són les 2:09. Més enllà dels aldarulls, les entitats independentistes que hi van congregar 60.000 persones als carrers de Barcelona, Girona i Amposta, segons les xifres oficials, busquen ara revifar el moviment. Per aconseguir-ho, des de l'Assemblea Nacional Catalana reclamen passar pàgina després d'anys de pessimisme. L'entitat ha anunciat una gran manifestació la tardor del 2027, coincidint amb el 10è aniversari, Pau Puig, de l'1 d'octubre.
16: És l'anunci més destacat que hi va fer el president de l'ANC, Josep Vila. L'Assemblea convocarà les pròximes setmanes les entitats civils independentistes a una cimera sense partits polítics per començar a preparar la manifestació de la tardor de l'any que ve.
19: Amb una gran mobilització, la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1 d'octubre.
16: El president d'Òmnium Cultural, Xavi Antich, va defensar per la seva banda que gairebé 10 anys després de l'1 d'octubre és el moment que els exiliats amb Carles Puigdemont al capdavant puguin tornar.
19: Després de gairebé 10 anys de l'1 d'octubre del 17, hem de tancar definitivament la carpeta de la repressió. Han de tornar els exiliats amb el president Puigdemont al capdavant.
16: Antich també va assenyalar qui considera que són els enemics de Catalunya, l'estat espanyol i l'extrema dreta.
13: Per cert, que l'ANC s'ha desmarcat aquest matí de la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada. Des de l'entitat asseguren que no estava planificada. Qui també s'ha desmarcat a les últimes hores, en aquest cas d'un discurs, ha estat l'Ajuntament de Ripoll, arran de les paraules que el politòleg Ramon Cotarello va pronunciar durant l'acte institucional de l'11 de setembre.
20: Allibereu la pàtria, allibereu els vostres fills, allibereu les vostres dones. És l'hora de la lluita final.
13: En la seva intervenció, com sentíem, Cotarello va defensar recuperar el país davant la invasió de persones d'altres cultures i religions.
16: Segons fonts presents a l'acte, també va criticar el papa per haver demanat respecte per a totes les religions i va comparar Sílvia Orriols amb la presidenta del Consell de Ministres d'Itàlia, Giorgia Meloni. L'equip de govern ha assegurat, tot i que el van contractar, que no coneixien el contingut del discurs. Des de l'oposició, Esquerra i Junts han acusat el consistori de fer ús partidista de l'acte.
21: Davant el que estàvem sentint, el que volíem fer era aixecar-nos i marxar, que no ho hem fet per evitar que això fos la notícia i que la notícia fos la glosa i el que s'havia dit en aquesta. A la foto institucional hem pujat i allà, quan érem a dalt, s'ha convidat en aquest senyor i hem sortit, però evidentment les cares jo crec que parlen per si soles.
16: Chantal Pérez és regidora d'Esquerra a Ripoll.
13: I de la política a les carreteres, on la diada ha estat negra. El primer dia de pont ha acabat amb 3 morts en accident de trànsit. El Servei Català de Trànsit demana reforçar ara la prudència al volant, especialment entre els motoristes, ja que dues de les víctimes, Andrea, anaven en moto.
18: Sí, l'última és un noi de 28 anys de Palau-Solità i Plegamans que circulava en motocicleta per la C-59 ahir a la tarda. Per causes que s'estan investigant, el motorista va xocar frontalment amb un cotxe i va morir a l'acte. Feia pocs minuts a Lleida, la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, va passar el mateix. Una altra moto va patir una col·lisió frontal amb un cotxe. El motorista també va morir. En aquest cas era un home de 39 anys, veí de Sallent. La tercera víctima mortal és una noia de 27 anys, de l'Arbós, que va morir la nit anterior a Altafulla en un accident de 3 cotxes. Trànsit demana reforçar l'atenció al volant i manté controls especials per motoristes el que queda de pont.
13: Són les 2:13 de la tarda, encara que per primera vegada a la història Catalunya no té dades comparables de l'informe PISA, els resultats a nivell estatal són els pitjors de la història des que es va començar a fer l'estudi l'any 2000. 4 dies després de conèixer-los, hem volgut saber com els interpreten els experts. Soledad Domínguez, bona tarda.
22: Hola, Gemma, bona tarda.
13: Soler, què diuen els experts? Perquè l'empitjorament dels resultats no és nou. Què està passant?
22: La primera reflexió en què coincideixen els especialistes amb què hem parlat és que cal fugir del catastrofisme, ens hem de preocupar, hem de prendre decisions, però diuen no en calent.
23: És que en realitat no sabem on anem. És a dir, no tenim un horitzó compartit. L'última vegada que van sortir els informes PISA van treure hores de ciència i d'altres coses, van intentar juntar assignatures, van treure matèries, perquè anàvem malament a l'altre. I ara intentarem fer el canvi, però al revés, el dia que ens trobem que les ciències no van tan bé.
24: És un debat complex, no és senzill. I això, jo crec que hem estat distrets amb altres elements, la tecnologia, les pantalles...
22: Tampoc seria una bona idea, diuen el catedràtic de Sociologia de l'Educació de la Universitat de Vic, Jordi Collet, el secretari de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, Pau Sobreroca, i el vicedegà de la Facultat d'Educació de la UB, Enric Prats, que ara intentéssim copiar el model d'Estònia, com fa un temps van voler imitar el de Portugal o el de Finlàndia. El que cal, diuen, és que el govern convoqui els partits, els educadors de totes les etapes i també a les famílies per decidir quin ha de ser el nostre model, a on volem arribar i quins recursos estem disposats a mobilitzar.
13: I què més proposen?
22: A tots tres els hem fet la mateixa pregunta: si només poguessin fer una proposta, quina seria? El secretari de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, Pau Sobreroca, diu que el primer seria analitzar com aprenen els infants i els joves i que els professors de totes les etapes anessin a una.
2: Si tothom pogués passar una estona en una escola bressol i veure com es desenvolupa un infant, després de primària, després de secundària, crec que deixaríem una mica de segmentar les coses. Anem a assegurar-nos que el context que estem oferint és perquè l'infant aprengui.
22: Això implicaria, entre d'altres coses, diu que l'objectiu de millorar la comprensió lectora no sigui només una feina dels professors de llengua, sinó de tots els que intervenen en la formació d'un infant també fora de l'escola. En la mateixa línia, el catedràtic de Sociologia de l'Educació de la Universitat de Vic, Jordi Collet, diu que els mestres han de sentir que no estan sols, han d'estar ben pagats i han de tenir una guia clara dels aprenentatges que cal garantir a cada pas.
3: No els hem de dir com han de fer les coses, ja ho saben, però sí que els hem de dir què ha d'haver assolit els infants. I, per tant, hem de saber a nivell de comprensió lectora, a nivell de llenguatge matemàtic, on s'ha d'haver arribat. I si no s'arriba, hem de posar els mitjans, hem d'insistir en les escoles més desafavorides, etc.
22: Marcar els objectius i deixar, diuen, que cada escola, en funció del seu context, decideixi quina és la millor manera d'arribar, que tant pot ser amb llibres i dictats com en projectes. Pel doctor en pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, hi ha una línia vermella.
4: Si diem que l'escola inclusiva ha de tenir uns límits, no estem en un model democràtic. Perquè una escola inclusiva sense pressupost i sense mecanismes i sense formació, evidentment, no va enlloc.
22: I cal, diu Prats, repensar i incentivar la formació continuada del professorat, que hauria de fer-se dins de la jornada ordinària dels docents.
13: Soler, gràcies.
22: A tu, Gemma, bona tarda.
13: De l'àmbit de la salut, atenció a aquest estudi que diu que un funcionament deficient del sistema de neteja del cervell podria estar implicat en diverses malalties neurodegeneratives. Investigadors de la Universitat de Barcelona han identificat un patró comú de residus cerebrals en pacients amb Alzheimer i ELA, entre d'altres, Susana Ruiz.
5: La recerca mostra que pacients amb aquestes malalties presenten una acumulació més elevada de guasteosomes, les petites estructures que actuen com a contenidors de residus en regions clau del sistema de neteja del cervell. Els resultats suggereixen que aquest sistema podria funcionar de manera deficient en aquests malalts i contribuir així a la progressió de la malaltia. Ho explica Marta Riba, una de les investigadores principals de l'estudi.
7: Els resultats indiquen que entendre millor com el cervell elimina els residus podria ser clau per comprendre aquestes malalties i, en el futur, desenvolupar noves estratègies de prevenció i tractament.
5: Una de les principals implicacions d'aquesta recerca és que els guasteosomes, aquests contenidors de residus cerebrals, podrien convertir-se en un biomarcador indirecte per ajudar a identificar les persones que tenen més risc de desenvolupar una malaltia neurodegenerativa.
13: Publicitat, i recuperem el testimoni de dos catalans que van ser a Nova York l'11 de setembre del 2001.
0: Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
25: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
26: que n'aprenguin!
25: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
27: Això és cauca.
25: Descontrol i animació, presentat per Siki Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermuda.
27: És tremendo.
28: Aquest diumenge, Levante Barça. A partir de les 3 de la tarda, a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
25: Segueix tots els partits amb nosaltres, el Que t'hi jugues...
27: Barça!
25: Amb Siki Rodríguez, a SER Catalunya.
29: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
2: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
1: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
3: Amb un Barça Racing la història continua.
1: El Que t'hi jugues Barça de SER Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
3: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
4: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
1: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
3: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
1: Que t'hi jugues Barça a SER Catalunya.
0: 50 anys de futbol en català.
5: Aquest diumenge el Tot és comèdia. En la setmana que hem conegut el fracàs en comprensió lectora dels nostres nens, dedicarem un temps a la literatura infantil i juvenil amb una de les autores més reconegudes del gènere, Tina Vallès. I també...
6: Com et diuen?
7: Em diuen la Perona.
6: Jo em dic Tanit.
7: Que n'has parlat amb algú de mi?
5: Conversarem amb el director de l'adaptació al cinema d'un dels llibres infantils més estimats dels 80, Tanit, de Núria Albó. La pel·lícula arriba als cinemes la setmana que ve.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
8: Volver a Europa.
9: Volver a levantar la copa.
10: Volver a Neptuno.
11: A Cibeles.
12: A Canaletas.
13: A la Plaza Nueva.
14: A la Plaza Mayor.
15: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
16: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
17: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.

0: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
1: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
2: Que n'aprenguin!
1: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
3: Això és caure.
1: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
3: És tremendo.
4: Aquest diumenge, Levante Barça. A partir de les 3 de la tarda, a SER Catalunya o a l'app web de la SER.
1: Segueix tots els partits amb nosaltres. El Que t'hi jugues...
5: Barça!
1: Amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
6: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que vol acompanyar dia a dia.
7: Aquest diumenge el Tot és comèdia. En la setmana que hem conegut el fracàs en comprensió lectora dels nostres nens, dedicarem un temps a la literatura infantil i juvenil amb una de les autores més reconegudes del gènere, Tina Vallès. I també...
8: Com et diuen?
9: Em diuen la Perona.
8: Jo em dic Tanit.
9: Que n'has parlat amb algú de mi?
7: Conversarem amb el director de l'adaptació al cinema d'un dels llibres infantils més estimats dels 80, Tanit, de Núria Albó. La pel·lícula arriba als cinemes la setmana que ve.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
10: Aquest dilluns, el Llapis de Memòria sonarà...
11: La belleza, la belleza.
10: La belleza, de Luis Eduardo Aute, és una de les cançons que ha escollit el mític actor Pepe Sacristán.
11: La belleza.
0: Llapis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.

0: Carrusel Deportivo y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Bona nit a tothom, sóc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de SER Catalunya de dilluns a divendres, de 7 a 12 del migdia, a les freqüències de SER Catalunya. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.

0: Obrim racó de pensar. Maria Nicolau, Carles Francino, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Com esteu? Bon dia, jo tinc un nebot pel Roig, Blai.
0: Ah, doncs
2: felicito des d'aquí.
0: Felicita-li tant. Això, que les minories pel Roges tenen el seu dia. Què passa amb els rossos i els morenos, que diria algú?
2: Perquè no sé d'on surt el Blai, perquè no sé d'on surt, vull dir, que en tota la família, branques i tal, hem fet seguiment i un pèl roig no endevinem per on pot sortir, però bueno, en fi, és igual.
0: Sí, sí, perquè a més representen un percentatge baixíssim de la població mundial. Em penso que no arriba ni al 2%. Però vaja, que no venim a parlar de pèl rojos avui. Què t'ha fet pensar, tu, Carles, aquests dies?
2: A mi em posa de molt mal humor tota la crisi de Ceuta, crec que és l'últim i més clar exemple de com ens deixem abocar a una confrontació constant en el dia a dia. En aquest cas, amb un problema afegit, que és aquest intent que estan aconseguint. Avui l'enquesta del País i de la SER, jo crec que ho confirma, era una intuïció molt cara, però crec que amb dades es pot confirmar, és aquesta pràctica d'assenyalar un culpable de tots els problemes que tenim, de tots els mals que ens aqueixen, en aquest cas apuntar directament als immigrants. Però jo estic molt cansat, i lo de Ceuta, insisteixo, que és només un exemple, de com ens estan construint la vida, de que sigui sempre de blanc o negre, de mi o contra mi, de no admetre matisos. És a dir, en el cas de Ceuta estan claríssimes diverses coses, no?, que no són incompatibles entre elles. El govern l'ha cagat, el govern espanyol, de bon principi es va veure absolutament desbordat, després no ha tingut capacitat de resposta suficient, ara a poc a poc van corregint la gestió, però encara falta molt per resoldre aquest problema. Pedro Sánchez la va cagar claríssimament en tornant-se'n a fer vacances encara que estigués connectat. Això no és incompatible amb dir que l'oposició que estan fent el Partit Popular i Feijóo fa angúnia, perquè si Espanya està en Espanya, com és que no hi ha cap comunitat que accepti ja d'entrada rebre menors immigrants, o menors o adults, i no deixar amb una part del territori espanyol com és Ceuta amb aquest problema, i no et converteix forçosament en un feixista o un racista dir que estàs amoïnat i que no vols veure tota aquesta gent pel carrer, no ets forçosament un racista per dir això, s'ha d'entendre el sentiment de molts veïns de Ceuta, no de tots, perquè alguns fan coses molt indesitjables, però s'ha d'entendre, i no ets un conveiar per posar com a primera prioritat parlar dels drets humans, no? És a dir, crec que Ceuta és un exemple, però, vaja, el marc de convivència que des de fa ja un temps i des de fa uns quants anys i bàsicament, o sobretot a través d'això que anomenem les xarxes socials, és dissenyar un món de tribus, de bombolles, de hooligans, on l'enteniment sigui pràcticament impossible.
0: I sobretot,
2: on treguin profit els que fan negoci amb aquesta polarització, amb aquest encabronament general.
0: I sobretot aquesta intoxicació, no? Perquè l'enquesta també revela el desconeixement de molts que opinen coses que després no es poden fer,
2: total.
0: Per exemple,
2: total.
0: Doncs mira, en aquests nanos, total, que se'l retornin al seu país. No, és que la llei diu que això no es pot fer, no?
2: És que no pots fer-ho. I una vegada que es va fer, van condemnar dues persones a no sé quants anys d'inhabilitació.
0: Però a còpia de repetir mantres...
2: A la vicepresidenta de Ceuta i a la delegada del govern.
0: Clar. De fet, a mi em crida l'atenció una fotografia que porta avui al País per il·lustrar justament aquesta enquesta, a la pàgina 14 del País d'avui, que surten aquestes tendes de campanya a la playa a la platja del Trampolín...
2: Sí.
0: Amb banderes d'Espanya clavades al davant,
2: sí,
0: no?
2: Sí, clar,
0: que ells mateixos se la posen allà al davant de la tenda de campanya. Però clar, Maria, no sé si l'havies vist aquesta enquesta, estem parlant que un 54% dels encastats diuen que la immigració és un problema, que la perceben com una cosa negativa, no?
1: Bueno, la immigració no és que sigui un problema, és que és un tema molt gros que cal abordar des de totes les perspectives polítiques.
2: Sí, sí.
1: És a dir, no abordar el problema és deixar el camp lliure, perquè qui sí que l'aborda copi tot l'espai i tot l'espectre comunicatiu. Llavors,
2: és el que

0: passat.
1: Clar, llavors ens trobem en una disjuntiva, en una fal·làcia de falsa dicotomia en què sembla que tot sigui o blanc o negre. O sí. Estàs amb mi o estàs contra mi. Però clar, a mi m'agradaria veure com aquest blanc o negre s'omple de tonalitats de gris, de colors diferents, de propostes diferents que abordin amb valentia i sense aquesta autocensura, sense no voler molestar, o sigui, amb valentia, amb coratge i amb claredat, posar diferents propostes des de tots els grups polítics i tots els agents que intervenen en aquesta conversa a sobre la taula i a partir d'aquí arribar a tenir una conversa doncs, de veritat. Mm. Però és que si no, clar, si no se'n parla, llavors es converteix o en un problema o en un això, en un conveiar, en un tot va bé, en un happy flowers i en un posar el cap, amagar el cap sota l'ala per fer veure que això no ens afecta. Oh. I sí que ens afecta.
2: Clar, I a part hi ha un altre element aquí, no? Que és evident que el que ha passat a Ceuta requereix d'una reacció d'urgència, no? D'immediatesa, però al final el que deixa al descobert tot el que estem vivint, ja no només amb Ceuta, també a Catalunya, a Manresa, en aquest cas del crim que hi va haver i tota la onada que ha despertat reaccionària dient que la immigració és la culpable de tot. Al final aquí el que hi ha hagut també és falta de planificació de molts anys, és a dir, deixadesa de funcions de molts governs de diferents colors polítics durant molts anys seguits, no? Perquè era evident que això anava cap aquí d'alguna manera. Carles.
0: Sí, el que passa que cada episodi s'ha d'analitzar d'acord amb els fets reals. Bueno, el cas de Manresa jo crec que és un exemple claríssim, no? De com de bones a primeres ja es fa córrer la bola. Dic la bola en el sentit de mentida en aquest cas, però ja es fa córrer la bola d'apuntar sempre els mateixos, en aquest cas sense cap base, perquè no és això el que va passar. Però aquest discurs, encara que els que no estem d'acord amb ell el denunciem, el critiquem i posem de manifest les falsedats que inclou, aquest discurs va penetrant. I aquesta enquesta d'avui ho confirma, però no cal fer l'enquesta. Jo crec que jo aquest estiu, que he estat més temps a Catalunya del que estic habitualment, he parlat amb gent, amb amics, amb familiars, amb això, bueno, és claríssim que aquest discurs, a més a Catalunya tenim una doble entrada d'aquest discurs antimigració. Un és el de Vox i l'altre és el d'Aliança Catalana, amb la cosa afegida de que és una ultradreta independentista en el tema de la immigració. O sigui que això està penetrant, i hi ha una cosa molt clara. Hi ha un discurs en contra de la immigració, hi ha un discurs molt potent, molt fort, en contra de la immigració, molt ben estructurat, que em sembla trampós, perillós i tot, però molt potent, i no hi ha una, ara ho deia la Maria, no hi ha una alternativa discursiva al davant que proposi alguna diferent més enllà de, en fi, que s'han de defensar, els drets humans, els drets d'aquestes persones, que tinguin un tracte digne, etcètera, etcètera, però no hi ha un discurs articulat potent que pugui competir amb aquest que tenim a l'altra banda. Uh-huh. I això és un problema des de fa molt de temps. Des de fa molt de temps. I que ara s'està fent palès i que estem veient que, a més, hi ha un corrent que afecta Catalunya, Espanya i el conjunt d'Europa, que veurem on ens porta. Jo estic molt amoïnat, sincerament.
2: Perquè al final està instal·lat ja a la ciutadania, no? És a dir, una cosa és el que hi hagi l'articulació de tot el relat polític i els interessos que hi pugui haver, i altra cosa és el que pensi el veí del quart que s'aixeca cada dia a les 7 del matí per anar-se'n a treballar, no?
0: En aquests moments la immigració té la culpa de la crisi de la vivenda, del funcionament dels serveis públics, de tenir o no tenir un bon lloc de treball, és a dir, tot. Si anem fent llista de la seguretat, ara immigració i inseguretat van de la mà, perquè, en fi, a base de matxacar-ho han aconseguit que molta gent s'ho cregui, i clar, amb aquest panorama és molt difícil pensar com gestionarem el futur, Jo insisteixo, estic molt amoïnat amb tot això.
1: Jo tinc ganes de sentir propostes. Tinc ganes de sentir propostes perquè abordar la immigració en termes que no siguin blanc o negre implica repensar el model econòmic que volem per Catalunya. Implica decidir on posem la línia i com... És a dir, implica preguntar-se quina classe de llocs de treball venen a exercir aquesta immigració que ve a treballar, si aquest és el model econòmic que ens interessa i si no ens interessa, amb els anys que fa que s'aplica, quines repercussions i quines conseqüències ha tingut, podem fiscalitzar aquests resultats, podem treure conclusions, podem plantejar-nos no un blanc o un negre, sinó què ajustem, quines rodetes pitgem, quins botons... activem perquè... a veure, la frase és molt senzilla. Si menges ceba, cagaràs ceba. Si vols menjar ceba però cagar llenties, no funcionarà. Sí, sí. Llavors, volem cagar llenties? Mengem llenties. No? Vull dir, què podem canviar d'aquest menú, de com ho tenim configurat, per que potser una part de com ens trobem avui, tant en termes d'habitatge, com en termes de salaris, com en termes de creixement, com en termes de moltes de les coses que ens preocupen, d'infraestructures. No tenim prou trens. Bueno, però ara, en lloc de ser 6 milions, som 8 milions, som 10. Mm-hmm. D'acord, parlem-ne. Immigració, sí, home, clar que sí. Com, en quins termes, per on i quins mecanismes estan funcionant i quins no.
2: El que passa que aquí hi ha una dificultat afegida.
0: Tampoc és un fenomen uniforme, és a dir, exacte. La immigració es viu de manera molt diferent, depèn d'on visquis també. És a dir, hi ha llocs d'una enorme concentració de població migrant, d'altres que no tant, i per tant no es pot fer tampoc una recepta general per tothom. S'ha de veure en cada lloc concret quines mesures s'han d'adoptar. I per cert, deixa'm dir una cosa, per tornar al tema de Ceuta i Espanya. Els únics, mira, diguem-ne, territoris que han obert la porta a poder acollir una part de la gent que avui està malvivint a les platges i als carrers de Ceuta i generant un problema de convivència en aquella ciutat, han estat Catalunya i el País Basc. El Lendakari avui, en una entrevista amb l'Aimar, a l'Hoy por Hoy, ha dit, home, tenemos el sistema tensionado, pero si es necesario, nosotros abrimos la puerta a acoger, sobre todo, grupos de estas niñas que están ahí, vulnerables i tal. El president Illa també ho ha dit, home, no ho farem de manera ingenua, però estem disposats a acollir. Són els dos únics territoris de l'estat espanyol, diguem-ho així, els únics que han mostrat disposició a ajudar a Ceuta a resoldre el seu problema.
1: I després, dir, això des de Madrid, també, eh? Des de Madrid, home, són els primers a dir que els catalans som uns insolidaris. Vull dir que ja n'hi hauria prou.
2: I dic que aquí hi ha una dificultat afegida, res, només per afegir un comentari al que deia la Maria, eh? Volem solucions. És evident, no?, que tothom demana solucions a l'altra banda, però... No va mai acompassat les proclames que poden venir de part dels discursos d'odi agitadors, que es poden fer sense base real i interpel·lant a la por, segurament, i a coses que el dret internacional tampoc et permet fer, amb solucions quirúrgiques, no? Que realment...
1: Però portem molts anys així. O sigui, això no ve d'abans d'ahir. Això ve ja dels anys 60, 70, 80, 90. Han passat governs de tots els colors i estem a veure-les venir. Senyors, això és la política, és agafar un relat que et funcioni i fer-lo servir per pescar vots. I un cop has pescat els vots, llavors fas el que tu consideres que convé pels teus interessos, sí, sí, o pels dels teus votants, o, si aquestes dues forces convergeixen, pels de tothom. Però... Escolta, hem vingut a jugar, les normes són les que són, qui es passa una mica de puta i se les salta, doncs si l'enganxen bé i si no, doncs també. Però, nanos, hem de baixar de la figuera, que aquests estan avançant per la dreta amb la cinquena i a 180. Doncs escolta, potser que apretem una mica el cul i potser que apretem l'accelerador. Quines tècniques i tàctiques fan servir? Quines estratègies els funcionen? Les pots aplicar tu? Et convé? Canviaria la teva essència fer servir aquestes tàctiques? Hòstia, posa't a pensar. Tens assessors, tens consellers, tens gent que treballa per tu 8 hores al dia o 10 hores al dia, les que calguin, des de fa molt temps, perquè ets un partit polític. Aquesta és la teva feina. Jo, si cal, ja em posaré a escriure columnes, a fer seccions de ràdio o a fer llenties estofades amb xoriço.
0: Canelons.
1: No, canelons, o el que sigui. Però, collons, jo et faig la meva feina, jo pago els meus impostos, jo un cop cada 4 anys voto aquí, un cop cada 2 voto allà i l'altre voto... tots fotem el que podem. Doncs carai, i llavors a més has de treure el gos i has de treure la brossa de l'orgànic perquè l'estiu, hòstia, si no la treus un parell de cops al dia, llavors peta, saps? I... tots tenim dificultats. Fes la teva feina. Quina és la proposta? Com ho frenem? Com obrim més les portes? Digue'm què penses fer i deixa't estar de si a mi, com a votant possible, m'agradarà o no m'agradarà. Perquè el que no m'agrada ja, i ens estem cansats, penso jo, és aquesta falta de valentia. Aquesta anar sempre amb els dits dels peus arronsats pensant no fer un tema viral a Twitter. Som... A veure... Ens hem begut l'enteniment?
0: Ahir hi havia un article de l'Arturo Pérez Reverte al Mundo que feia una esmena a la totalitat del comportament. Parlava, jo m'imagino, bàsicament, dels dos grans partits espanyols, però crec que és aplicable a tothom. I acabava amb una conclusió de estos hijos de puta, mirad en qué nos han convertido o en qué hemos ayudado nosotros a convertirles a ellos. Que era la tesi de que no votem mai a favor de... sinó que votem en contra de. És a dir, les eleccions que hi ha per endavant, en algun cas municipals, en altres a nivell d'Espanya, en altres a, en algunes autonomies, aquestes eleccions, ell a més posava noms i cognoms. Jo, o sigui, una persona votarà en contra de... perquè és una mena de cosa instal·lada que tenim aquí, deu ser, en fi, això, aquesta ferida mal resolta de la guerra civil i la dictadura, de sempre anar a la contra. No ens belluga tant, era la seva tesi, no ens belluga tant l'entusiasme per donar suport a un projecte, que això potser passa de vegades quan comença un projecte polític concret, però amb el temps es va degradant i acabem votant sempre a la contra. Mm. De fet, aquesta enquesta d'avui és molt curiosa perquè li fot una hòstia al govern espanyol monumental, perquè se la mereix, perquè ho ha fet malament, però també a l'oposició, i a l'hora de recomptar intenció de vot, les coses no s'han bellugat. Estem exactament igual que fa 6 mesos o un any. Per què? Perquè passi el que passi, acabi com acabi aquesta crisi, quan hi hagi eleccions, jo no sé qui guanyarà, té pinta de que, en fi, de que la dreta i l'ultradreta poden sumar i tenir fins i tot majoria absoluta, ja ho veurem si passa, però podria passar. Però a l'hora d'anar a votar, no hi haurà un gran desplaçament de vots d'un partit amb un altre per castigar la mala gestió, crec, sinó que, bueno, més o menys, després hi ha una bossa per allà al mig que sí que és la que belluga i la que decideix les eleccions, però els convençuts difícilment canviaran, ja. A pesar de tot.
2: Maria, tu avui ens portes un dilema que arrenca amb una situació que no pot ser més quotidiana, el pany de la porta de casa.
1: Jo canvio completament la temperatura de l'ambient, però poder convé també, no? I poder ho podem enganxar d'alguna manera. Mira, jo, Carles, és que tinc un pany de porta que s'ha d'arreglar a casa. Tinc un pany...
0: Pues a mi no m'ho demanis, eh?
1: No, saps què em passa? Que és la porta del menjador i cada cop que baixo el mànec queda cada dia un trosset més gros de la llengüeta que tanca sobresortint, i arribarà un dia que quedaré tancada. De fet, ja m'ha passat abans. Sí. Oh, mira, fa 9 o 10 anys em va passar en un pis que vivia aquí a Barcelona, al carrer Vallespí. Vaig quedar... Sí. Que baixava la maneta, estava dintre del dormitori, vaig baixar la maneta i no s'obria la porta perquè s'havia desgastat el mecanisme. Vaig tenir la sort que hi havia una finestra sobre la porta i vaig poder moure una calaixera. Vaig enfilar-me, vaig poder encabir-me, perquè soc petitona, per la finestra de vidre, la vaig haver de trencar i saltar. Bueno, vaig acabar
2: Mare
1: plena
2: Déu,
1: de blaus.
2: Maria.
1: Però clar, jo ja tinc 44 anys, carinyo, no puc estar saltant fent l'Spiderman per
2: què
1: casa.
2: Vol dir, ja?
1: Llavors, jo, com que soc molt conscient del perill que això suposa per la meva vida quotidiana, ja fa temps que truco en Joan, el fuster del poble. Jo en Joan, bueno, en Joan és un amor de persona, és un gran professional, és el fuster de referència de Vilanova de Sau, i no és que no vulgui pas venir, és que va colladíssim, va colgat de feina, i fa un any i dos mesos... Un any i dos mesos que jo de tant en tant li faig un WhatsApp. Joan, que et pagaria passar per aquí? Ja, si podries venir quan vingui de coll. I no hi ha manera.
2: Fes-li uns canelons.
1: No, què passa? No, espera't, ja li fan bons a Cassiu, ja li fan bons. No li surt a compte en Joan perdre tot un matí o l'estona que sigui per arreglar-me un cony de porta que bueno, clar, que em cobrarà 60, 70, 80 euros. Poder, perquè li sortís a compte, me n'hauria de cobrar 400. I poder, aquests 400 serien un preu just per la seva feina. Però jo sé que 400 no els puc pagar.
2: Clar.
1: Llavors, el tema és... Ell, doncs, li surt més a compte que fer un contracte bo, agafar una obra grossa i dir, doncs, faig tot aquest parc d'aparcaments i ja està, doncs, 6 mesos sitiat. I llavors, doncs, arregla tot l'any, en lloc de venir a fer la porteta a la iaia Concepció o a la Maria, que li envia WhatsApps.
2: Fixa't que estem parlant d'unes feines que fins no fa gaire eren pels ganduls de la classe, no? Pels que no se'n sortien amb els seus estudis, que no ens preníem seriosament la formació professional en matèries com aquesta.
1: Mira, jo des d'aquí he de dir, Catalunya, soc celebrity, i jo faig el cicle formatiu de grau mitjà.
2: Mira.
1: De cuina, perquè jo volia tocar gènere, volia ficar la mà dins un pollàs. És a dir, jo sóc producte de formació professional pública d'aquest país i la defensaré fins que em mori. Llavors, que el temo, jo penso, falten fusters, que clar, si hi hagués més fusters hi hauria gent per fer totes les feinetes i no caldria que els 4 que queden, pobrets, prioritzessin tant. I llavors, cavilo, dic, bueno, pues, ara mateix, segons la llei d'oferta i demanda, el valor del servei de reparar un pany d'una porta ha d'estar pels núvols, i qualsevol que ho sàpiga fer, carai, feu-vos fusters perquè us fotreu d'or. Però jo és això que dèiem, jo no em puc permetre pagar el que ara realment per oferta i demanda costaria fer venir un fuster a casa.
0: Pregunta-li un dia, per curiositat, quan em costaria això? No cal que vinguis, però quan em costaria?
1: Clar, ell em cobrarà... Llavors, em venen al cap aquestes empreses com a alternativa que tenen una borsa de professionals, diguéssim, com assalariats, i ofereix aquests serveis de petites reparacions domèstiques per una mena de quota mensual o per una tarifa fixa, petita, per cada reparació.
2: Sí.
1: I aquí, el fuster que fa aquestes petites reparacions cobra un salari modest, segons conveni, es desempallega de la paperassa i els mals de caps de ser autònom, i ja està. Però clar, llavors me n'adono que aquí, qui es guanya la vida realment i prospera a nivell de trencar sostres de vidre i pujar graons a la base reguladora, és el propietari de l'empresa. No és el fuster que decideix triar aquest ofici perquè seguirà sent, entre cometes, milaurista tota la vida. I per l'altre cantó, saps què passa? Que si ara agafo el mòbil i faig una petita cerca, a mi canviar la porta em surt més barat que fer arreglar el pany.
0: Ja.
1: Saps? Vaig al Leroy Merlin, al Fesmes, el que sigui.
0: I no t'ho planteges, Maria?
1: És que em carda ràbia, perquè ara resulta que amb el pany... Amb el...

0: ja. Que amb el coi de pany de porta de casa que se m'ha espatllat, acabo de descobrir el capitalisme, la plusvàlua, i ara estic una mica empatollada. Llavors, em sembla, ara mateix, que l'única via que queda per treballar amb les mans i cobrar per sobre de cert llindar és escapar-se de la roda aquesta de hàmster dels artesans i fer-se artista. Cobrar, en efecte, molts diners per fer una porta de fusta o una taula úniques. La meva pregunta és, perquè tot això sembla una tonteria, però tenia un sentit. Com ho faig? Com ho faig jo, que sóc un amant devota de l'artesania i dels oficis, per fer atractiu l'ofici de fuster a les noves generacions? Com ho fem per poder dir als joves aspirants a fusters, no pateixis, començaràs cobrant el sou mínim, però després de 20 anys de feina i d'experiència fent de fuster, em podràs cobrar més de 60.000 l'any. Perquè la realitat avui és que un oficial de fusteria amb 20 anys d'experiència guanya a Espanya un salari mitjà d'uns 35.300 euros bruts, cosa que equival a 2.100 euros nets al mes en 12 pagues, cosa que, amb la mal cor i sent sincers, després de 20 anys, és inadmissible i és una misèria. Com ho fem? Què
1: i no és, diem? I no és el pitjor que hi ha.
0: Correcte.
1: I no és el pitjor que hi ha. Jo em vaig quedar un dia tancat, també. I aquí a la ràdio, fa uns mesos, a 10 minuts de començar el programa en un bany.
2: Carai!
0: No!
1: Sí. Sí, a més, amb un bany donat de la novena planta, que, diguem, està bastant deshabitada, i, bueno, vaig anar allà a fer un riu, i pum, pum, i vaig tancar. I vaig començar a fotre hòsties a la porta, sort que em va escoltar algú.
0: Però tu ets molt corpulent, ets com en Jean-Claude Van Damme, t'imagino picant amb l'espatlla.
1: Bueno, vaig començar fluixet, pom, pom, i vaig seguir fort fins que algú va escoltar, què passa? Digo, que m'he quedat enferrat. I ja està, vam poder obrir així amb un... amb no sé com ho van fer. Però aquell pany el van canviar, perquè tenia un mecanisme d'aquests que deixa bloquejat, crec, i li van posar una cosa més senzilla, i ara ja pots entrar i sortir sense perill de quedar-te tancat.
2: T'imagines que no comença la ventana perquè no pots sortir per una porta, Carles Francino?
1: Faltaven 10 minuts.
0: Molt que bé, eh? Home, el Francino me l'imagino entrant pel telèfon, dient, veniu-me a treure...
2: Per això és important emportar-se el telèfon al lavabo, la gent, bueno, que en renega.
0: Però vigileu que no caigui.
1: Buenas tardes, bienvenidos a la ventana del baño. Sí, sí, també això.
2: Escolta, que ens quedava un tema més, un meló més per obrir amb vosaltres. És el meló de les separacions. No sé si vosaltres n'heu viscut de prop. Sí,
1: molt de prop.
2: Sí. Doncs d'això volem parlar, perquè al setembre és un mes on, segons les dades, els divorcis augmenten. Això ja és costum i les dades ja les coneixem.
3: Doncs sí, ho diuen de fet advocats que gestionen temes familiars. Aquesta situació té a veure amb l'estiu, uns mesos en què les parelles comparteixen més temps i clar, doncs la cosa, si no rotllava massa, doncs acaba de petar, podríem dir. Doncs hem buscat dades i es veu que a Catalunya l'any passat hi va haver més de 14.000 divorcis i que la taxa és d'1,7 divorcis per cada 1.000 habitants.
4: Se lo decimos ya.
5: Elaya, Ayur, venid un momento, tenemos que contaros algo.
6: Nos vamos a separar.
4: Pero entonces ya nos queréis.
7: Claro que nos queremos y siempre nos vamos a seguir queriendo, porque somos un equipo.
8: Y también hace 2 años y pico ya que me divorcié. Ha sido un viajazo también esto. La verdad, el tema del divorcio, de la paternidad solo, la semana que me toca, ¿no? Que nos repartimos a mi pequeñajo una semana cada uno, más o menos. Y ahí también es un viajazo porque, ostras...
9: Soy hija de padres separados y la palabra pensión ha estado presente en mi vida a todas horas. Soy hija de padres separados y solamente recuerdo unas vacaciones en
10: gente que tiene los padres casados y tiene una vida totalmente sedentaria y una cama y una casa solo en la que vive tan tranquilo, no como yo, que soy una pobre nómada.
11: Coordinarte con el padre de tu hijo es otro trabajo, tal cual. Siempre con las preguntas, ¿quién lo lleva? ¿Quién paga? ¿Cuándo vuelves de tu viaje? La verdad es que es agotador.
2: Una pobre nòmada, deia una, que es va convertir quan els seus pares es van separar. Però és veritat que una cosa és separar-se, altra cosa és separar-se quan hi ha criatures de per mig, clar, perquè la gestió es complica. Doncs ara flipareu. Per intentar fer més fàcil aquesta gestió, ens hem trobat amb una aplicació que es diu Nido, que dirigeix la Laia Palà. Laia, què tal? Bon dia.
12: Bon dia.
2: Per què serveix Nido?
12: Nido és un espai digital per la criança compartida, especialment... separats i famílies
13: que comparteixen la criança.
2: Perdona, que ens estava fallant la comunicació, però crec que ho hem pogut arreglar sobre la marxa. Deia, és per que un pare, una mare, és igual, una mare, una mare, un pare separats, puguin gestionar la seva criatura. Laia, aquesta aplicació és per pares, mares que no es porten bé, que en què la relació ha estat traumàtica, la separació, i així no s'han ni de dirigir la paraula?
13: Bueno, tenim de tot. Al final, Nido va néixer com una,

0: espai digital compartit, especialment pensada, com has comentat, per pares separats i famílies amb custòdia compartida. I la idea neix d'una realitat on et pots divorciar de la teva parella, però no et pots divorciar de l'organització de la gestió dels fills. No especialment han de ser famílies amb una situació conflictiva, però tenim de tot.
1: Pel que sabeu dels usuaris que la fan servir, què és el que més... És a dir, quan entren allà se l'ha de fer el pare i la mare i llavors tenen un espai comú, i allà què s'hi troben?
0: Bàsicament les decisions, les petites decisions, que són com unes 600 al llarg de l'any, però al final han de continuar decidint qui recull, quin conveni tenen, quan tenen metge, quines estres escolars acaben fent, quines despeses hi ha al dia a dia, com se les reparteixen. Al final el que arriben a un acord i firmen un conveni és un paper d'unes 20-30 pàgines, però pel dia a dia, per aplicar-ho, al final han de prendre microdecisions i tenen en comú moltes coses, i Nido els ofereix un espai digital on poden compartir-les tots dos, inclòs, a vegades entren també avis o terceres persones que estiguin realment implicats a la
1: mediadors, mediadors en el conflicte. Tu estàs separada, Laia?
0: No.
1: Ah, val. No sé si neix de la pròpia necessitat. No.
0: Neix d'una situació molt propera que vaig viure, on vaig veure que la part logística i la part emocional era molt important, i vaig començar a mirar números de la quantitat de persones. Sí que és veritat que el que heu dit dels 14.000 persones que es divorcien, però hi ha molta gent que ni s'arriba a casar. Llavors els números encara són més grossos.
1: També. Laia Palà, gràcies. Gràcies, que vagi bé. Vaja, que tot es reinventa. Al final, mira, si l'haguessin tingut els meus pares quan s'haguessin separat, també que jo ja era gran quan es van separar. O sigui que...
2: Sí, però si un dels motius del divorci és que l'altre sempre porta el mòbil en silenci i no s'entera de res, llavors l'aplicació tampoc et resol.
1: Ja pots dir missa, no? Que al final t'acabes emprenyant més pel camí. I també quina cosa de dir-li als teus crios, no? De dir... Deixeu el mòbil, home, tot el dia amb el mòbil,
2: i tu amb el mòbil. Mira, no? Em toca anar-lo a buscar a mi avui o toca l'altre, saps?
1: Maria, Nicolau, Carles, Francino, estimats, moltíssimes gràcies als dos i us esperem dilluns que ve.
3: Una abraçada. Adéu-siau.
1: Adéu.
4: Rebobinem aquí Catalunya.
1: Xavier Carmeniu, historiador, presentador del Tren de la Història. Què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia, Marina, com estàs?
1: Avui vens a parlar-nos d'hospitals perquè m'ha estat explicant que en els pròxims 10 anys l'entrada de Barcelona per la Diagonal canviarà i molt, perquè allà se n'hi va l'Hospital Clínic, i això genera polèmica perquè hi ha qui diu que això és molt lluny del centre de la ciutat. Això ja va passar a principis de segle XX, no amb un hospital, sinó amb dos, amb Sant Pau i justament el Clínic també.
5: Sí, exacte. Són aquests dos hospitals que són exemple de com ha anat evolucionant la trama urbana de Barcelona. Jo diria, no només des del segle XIX, si fins i tot, si ens posem una mica allò historiadors, des del segle XV, perquè el primer hospital important que té la ciutat és el famós Hospital de la Santa Creu, que estava situat al carrer de l'Hospital, que ara és al mig del Rovell de l'Ou, al costat de la Rambla, al Raval, sí. Però que és que quan es va obrir, allò era als afores de la ciutat, era fora muralles, fora muralles antigues d'una part zona de nova que estava creixent. De fet, Raval vol dir això, vol dir els afores, encara que ara segurament ens imaginem una cosa completament diferent. I al segle XIX, doncs, amb tots els problemes que hi havia a Barcelona, emmurallada, amb un creixement demogràfic bestial, molts problemes higiènics, calia enderrocar muralles i nous equipaments, i el que fan entre el 1900 i el 1925 és construir aquests dos hospitals, el del Sant Pau i el Clínic, que això, imagina't, per la gent que vivia a la zona aquesta de la Rambla, Portal de l'Àngel, allò era la Quinta Forca, clar. Lluníssim, allò.
1: I 100 anys després, ara hi haurà el nou Hospital Clínic. També va ser tan complicat com sembla que serà el nou de construir?
5: Sí, és clar, ara deies, d'aquí 10 anys canviarà. Ja sabem com van les obres, oi? Que a vegades triguen una mica més i no és per posar aigua al vi.
1: Només a vegades, vols dir?
5: Sí, home, som dilluns, matí, siguem optimistes, diguem només a vegades, va. A la dècada dels 1880 ja es veu la necessitat de tenir un hospital universitari on formar futurs metges, i comencen a intentar tirar endavant el projecte, però que s'allarga i no es construeix el clínic entre el 1901 i el 1906 amb una capacitat per 400 500 pacients en un hospital que tenia més vocació d'aquesta assistencial que no pas de fer de medicina. Els metges pràcticament no cobraven, qui feia d'infermera eren les monges, i fins l'any 35, per exemple, no hi ha el primer servei d'urgències en un hospital que durant la Guerra Civil, per exemple, té un paper clau ja en la investigació per fer transfusions de sang en el que és en els combatents de guerra. El franquisme es passa magres precisament per tota la depuració que hi ha política, perquè també hi intervé, i a partir del segle XXI doncs, es queda petit, i és igual que és el mateix que va passar amb l'Hospital de Sant Pau, això, està claríssim.
1: Xavier Carmeniu, gràcies.
5: Gràcies,
1: adéu, bon dia. Fins la setmana que ve,
5: adéu.
6: La primera para la Mil, la deja botar, busca el remate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Bendecido, pie izquierdo, esa joya de la Masía, la Mil.
7: La Mil mal busca, buena pasada por sota las camas, por Salandú, de rebot, segueix la pilota per Gordon, enrere per Fermín, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Fermín, Fermín, Fermín, Fermín, Fermín. Singular de Fermín.
6: Fermín para rematar, el remate, gol de Rafinha, gol, gol, gol, Viña, ávido de gol, hambriento de red, la acaba empujando al fondo de la red.
7: Mientras Pedri Olmos tira una pared espectacular, Pedri, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Molta gent marxant de Mestalla ara mateix. Molta gent aixecant-se i marxant de Mestalla ara mateix.
6: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Tercera manita des de Barça 6-9 en les 4 primeres jornades de Liga.
7: Marca el Barça el 5è, València 0, Barça 5.
1: El millor dilluns per un culer. Ha perdut el Madrid, ha guanyat el Barça i, a més, per 5-0. Tot està per fer, canta la fúmiga, tot està per fer encara aquesta temporada que en Barça, però, vaja, aquest inici convida a l'optimisme. Ara li dono la paraula també al Roncero per veure com ho viuen, això, a Madrid.
8: Comenci ell o què?
1: Voleu que comenci ell? Home, passeu la pilota.
9: Que... Sí, per cortesia.
1: Passeu la pilota per cortesia. Tomàs.
9: Cortesia parlamentària.
10: Vamos a ver. Este es un déjà vu que ya he visto todos los años. El Barça está muy bien. No voy a discutir la mayor. El Barça está teniendo mucha facilidad para el gol. Es verdad que se ha encontrado con varios de los rivales que van a luchar por no bajar.
9: Los que nos
10: todos
9: tocan.
10: Sabemos que el Valencia, el Leche, por supuesto, ¿no? Y chapó, porque
9: los que vienen ahí en la clasificación, los que te vienen.
10: Partidos durísimos y los habéis solventado con mucha facilidad el gol. Pero esto lo he visto otros años. Estamos a 7 de septiembre. Y aquí, como todos sabemos, cuando hay que llegar como una moto, esa es la primavera, que es cuando se deciden los títulos. Por eso el Barcelona lleva tantos años sin jugar siquiera una final del Champions, porque empieza muy fuerte y es imposible mantener esos picos de intensidad y de estado físico hasta el final. Entonces, muy bien de momento. Por cierto, lo normal es que fueran 12 puntos, porque el Madrid el otro día mereció claramente ganar al Betis. Tuvo 8 ocasiones claras de gol, 18 tiros a la puerta, un penalti que tiene que saber repetir o repiten, anular un gol maravilloso a Spi por una jugada anterior de previa de fuera de juego, en fin, da igual. El Madrid el otro día fue engañoso el resultado, Mbappé tuvo una mala noche ante el gol porque tuvo goles clarísimos, lo normal es que Madrid había ganado 1-3 y estaremos diciendo duelo al sol 12-12. No pasa nada porque esto acaba de empezar, pero es verdad que el Barça parecía que iba a tener problemas en un 9 puro y lo está solventando muy Flick, que Flick es muy bueno, eso no se discute. Va a ser un gran rival del Barça para luchar por esta liga, por supuesto. Nadie dijo que va a ser fácil. Pero ya creer que el Barça va a arrasar por lo que ha pasado hasta ahora, me parece que es autoengaño. Porque esto
1: Pero
10: lo
1: Tomás,
10: visto
1: yo recuerdo que la semana pasada eras tú el que deies que el Madrid arrasaría justamente per resultados que habían anat encadenant.
10: Claro, porque pasaron cosas raras que no tenían que haber pasado. El penalti se tenía que haber metido y el golazo de Speed tenía que haber subido al marcador. Hubiéramos ganado, remontada y ya está.
8: Es,
10: pero...
8: Tomás.
10: No, ja, però no tenim la culpa de que...
1: Se li escapa el riure, també.
8: Que es repeteixi sí. El penal,
10: los árbitros no quieren.
8: Que no es pitin fora de joc a l'inici d'una jugada. Vol canviar el reglament, ara ja. A la quarta jornada
10: vol canviar el reglament. Los árbitros no lo quieren. Los árbitros no lo quieren.
9: Saps què passa? Des de que fem la
10: ràpida. No lo quieren, però és un gran problema. Oye, tema mérito, lo que consideramos así, cuando el juez va con Sergio, no te quiere nada y te da la razón al final del juicio, joder, pues si lo conseguimos, lo celebraremos con champán.
1: Es como Laura, mira, m'està sonant a Laura Borràs, ella deia que era l'Ofer, lo del Madrid també és l'Ofer.
9: Sí, sí, ella està convençut.
10: Sí, no.
9: Ella està convençut
10: el Madrid, que... El Madrid tiene razones para quejarse los autos y lo sabéis, porque el otro día
8: lleva
10: la invasión de Bartra, no, que si el pie, que si está, han cambiado la norma, no, es que está volando, es... vuela. Como una gacela. Y entonces, como no está tocando la punta de la bota dentro del área, aunque haya avanzado un metro, entonces no se considera que influya, aunque luego llegue y evite el rechace. Porque, claro, es una normativa nueva que este verano inventado porque sabían que el Madrid le iba a pasar y así jorobamos al Madrid. Pero es que todas las normativas nuevas las descubro con dejo en el Madrid. Es inaudito.
9: Yo
10: porque no se pone tal y de pronto el día que le pasa a Madrid, no, es que la han cambiado este verano a escondidas en un chiringuito de la playa. Bueno, ya,
1: fixa't el marrón que té el Madrid amb els àrbitres, que fins i tot ara, aquesta temporada, no poden fer... no poden fer roda de premsa, no poden parlar, no poden dir res abans d'un partit, no?
11: Sí, bueno, que havíem vist, no, en aquest inici de Lliga, que els àrbitres parlaven a zona mixta abans dels partits i tal, i deien, no, que el Bernabéu seria l'únic estadi en què no parlarien. Vaja.
9: Jo crec que el Tomàs, més que nosaltres pagar-li aquestes col·laboracions, ens les hauria de pagar ell a nosaltres, perquè li serveixen com una mena de teràpia per ell mateix. Ell es col·loca en un fons d'uns quadres. Què passa? Des de que fem